anar amb el gra. On amb el gra.

0: ready for this?
1: Bona, malgrat. Ona Malgrat.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: anar amb el gra. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.

0: Edició Matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidència, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat. A l'AV20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa 1 quilòmetre de lentitud. També a la C58 i C33 de retruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També per altra banda, el Vallès és un sector en direcció a Barcelona i també en sentit sud a Sant Quirze del Vallès tenim retencions intermitents per la C58, també a la C17 i C59, 1 quilòmetre de congestió en direcció a Barcelona, a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció a Tarragona també entre la Roca del Vallès i Montornès, també en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la C60 en sentit nord hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca i pel que fa al vessant Llobregat a hores d'ara, doncs retencions per l'A2 i la P23 des de Pallejà i el Papiol tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent dia 19 a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social Truth Social en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu.
9: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
10: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12 milions i mig d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte fa només uns anys?
11: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara els maltractaments psicològics, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
1: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això desbordats per la mateixa situació.
11: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció, i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
1: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
11: Gràcies.
1: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa.
12: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
13: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però per a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
12: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma. S'anima els donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital, disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jan, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: El Mundial de Futbol

0: La primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
1: El resultat ens ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: I arribarem a 8:15 amb la cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres. Li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Joves Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la XAL, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
2: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça, i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
3: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, als que apareixen davant les càmeres, però també als que les carreguen sota la calor de la plaça, als que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: I continuem parlant del món casteller perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4-9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9 i pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7-8, un 4-8 i un 3-8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
4: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
5: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
4: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
5: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir-se dels elements externs tan naturals com humans, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
4: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, Berga, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del

I aquest diumenge Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efren Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de... Servei local en sentit sud talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt en sentit nord des de Montbau i també a la Ronda Litoral amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze en sentit sud per la C58 i a la C17 i a la C59 hi ha 1 quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a la P7 també hi ha cues en direcció Tarragona des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
3: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers Martí Rossell.
4: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara, i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
5: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
6: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
5: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
7: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
8: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
5: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efren Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, vocal a Rosa Sensat i al Consell d'Educació de Catalunya, en nom de les entitats contra l'abandonament, la segregació escolar i la pobresa. Senyor Carbonell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
9: Hola, bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Deia, tenim un decret d'escola inclusiva, però a jutjar pel descontent de mestres i professors, el model que tenim sobre el paper no sembla que es compleixi a la pràctica. Què és el que no està ben construït perquè la inclusió no funcioni a les aules?
9: Bé, en primer lloc, m'agradaria dir que la inclusió, com a concepte, és un dret que té l'alumne, és un dret que té qualsevol alumne a ser educat en un entorn on tothom hi càpiga. Això és el més important. Perquè anem avançant cap aquí, es va fer un decret ja farà 10 anys l'any que ve, on es posaven elements, es posaven bases, es posaven eines per tirar endavant aquesta escola per a tothom. Correcte? Potser no hi havia prou recursos econòmics i segurament la pandèmia també hi va fer molt mal. Penso que no és un problema només de l'escola, és un problema, en aquest cas, social. És a dir, hi ha una complexitat cada vegada més alta, més elevada, i fa que, evidentment, l'escola en sigui un reflex, vaja, el primer reflex en aquest sentit, no?
1: Quan parlem d'escola inclusiva, sempre es diu que falten recursos. Però el problema, segons el sector mateix, no és només de quantitat, sinó de qualitat. Quins perfils claus no tenim o tenim mal distribuïts que fan impossible una inclusió real?
9: Efectivament, de recursos n'hi ha més que mai. Llegia l'altre dia les propostes que fan des de la conselleria i n'aboquen cada vegada més de recursos. Però potser hi ha el recurs fonamental, el que té més qualitat o el que n'hauria de tenir més, que és el mestre. És a dir, l'esforç essencial és que el mestre, aquest pal de paller, estigui molt ben acompanyat. És a dir, que tingui uns bons contraforts. a través d'un sistema de suports, doncs, que tinguin, sobretot, qualitat. És a dir, recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja en pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant dura.
1: Perquè els docents tenen la sensació que, per més que facin, sempre van un pas enrere? És a dir, vostè una mica ho apuntava abans, les mesures que s'han adoptat, no sé si fins ara són suficients per contenir aquesta complexitat de la qual vostè ens parlava que hi ha avui a les aules. Es parlava de que cada vegada són més complexes els problemes que han d'afrontar justament aquests docents. I no sé si el que dèiem, a vegades tenen aquest suport i aquest reforç necessari.
9: Sí. Penso que hi ha una paraula clau. O dues. Un és la confiança que hi ha d'haver en tots els elements del sistema. Si no hi ha una confiança, és difícil que puguem avançar. I dos, el mestre no se'l cuida. No se'l cuida prou. Si no cuidem el mestre, si no tenim cura del mestre, és impossible que avanci qualsevol sistema d'educació, qualsevol tipus. És a dir, hem de tenir cura, hem de cuidar el mestre. Ens l'hem d'estimar. Si estimem el mestre automàticament encara estimarà més els alumnes. És un tema, diguem-ne, com deia Marina, és un tema d'afectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important.
1: Senyor Carbonell...
9: Digui. Perdó. I que pot cosir tot aquest malestar que existeix en el sistema. Que torno a dir, és un reflex del que passa a la societat. No és una cosa extraordinària.
1: Ja. Senyor Carbonell, prometre inclusió quan d'entrada no podem garantir aquesta atenció bàsica és una forma de desigualtat? No sé si som prou honestos amb les famílies.
9: A veure, torno a dir, jo he tutelat molts nens, tinc una germana amb discapacitat, i per mi l'escola inclusiva és el camí, és el nord cap on hem d'anar. No es tracta de fer trampes ni de fer estafes, com diuen alguns opinadors, no? Sinó que és avançar cap a un sistema de drets. És a dir, l'educació és per a tothom. Una educació de qualitat, que el puguem avaluar, on hi càpiga tothom, i més del sistema públic, que és una mica el que podem defensar més, no? Per tant, a veure, és que no hi ha un altre camí. Els altres camins ens porten a la segregació real. Si tot allò que tu, diguem-ne, no introdueixes o no fas possible que encaixi en un sistema educatiu, i ho apartes, com s'està fent, i fa anys que s'està fent, aleshores estàs construint un món, una societat, efectivament, també segregadora. L'escola és el germen, és la llavor d'una societat diferent, que és la que volem tots. Si no ho fem a l'escola, i des de ben petits, difícilment podrem canviar aquest món que no ens acaba d'agradar.
1: Difícil la situació, Efraïm Carbonell, encara que la teoria la tenim molt, molt, molt clara, i ens agradaria que fos així. Gràcies per atendre'ns aquest matí, per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat sobre l'escola inclusiva.
9: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi
9: moltes
1: bé.
9: Gràcies a vosaltres. Aviam.
1: Avui és 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes... I els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: 10 minuts per arribar a les 8, amb l'estiu ja a tocar. Avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT ens reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emmy Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dic a Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip, malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: I al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: El resultat ens ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, o en el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
0: L'Igualada ha encaixat la segona derrota davant el Liceo a la final de l'Hockey Lliga. Va perdre per 8-2 a la Corunya i està obligat a guanyar divendres a les Comes per allargar la sèrie, que es decideix al millor de 5 partits. Els gallecs van dominar el duel des de l'inici i el descans ja manaven per 4-0. A la represa encara van ampliar més el marcador amb dues dianes, abans que Joel Roma obrís la llauna per als de l'Anoia. Amb el 8-1 al marcador, Marc González maquillava el resultat fent el segon per als de Marc Montaner en el tram final. El Linyola haurà de remuntar per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala després de perdre l'anada de la final davant l'Estrella Futsal Cortegada per 1-4. En un municipal de Linyola ple, les gallegues es van mostrar superiors, si bé les locals van aconseguir arribar al descans amb empat a 1 gràcies al gol de Júlia Palma. Però el segon temps, el de Linyola, va pagar l'expulsió de Karen Pons i va acabar cedint. Per pujar, les urgellenques hauran de remuntar el cap de setmana que ve a la pista gallega. Tant la capitana Montse Carles com l'entrenador Xavi Alís creuen que mereixien més i confien en remuntar.
5: Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
6: Tornada al final és un partit sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Tirem a per totes.
0: Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres li han valgut a la xarxa i a TAC 12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. En parlen la consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París.
7: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
8: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: Una cercavila de cultura popular ha recorregut aquest diumenge els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar la inauguració de la Torre de Jesús. S'ha fet una ofrena floral a la cripta d'Antoni Gaudí i poc abans, davant la Sagrada Família, han actuat diverses colles de gegants i capgrossos de la ciutat sota la mirada curiosa de riuades de turistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau.
2: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local. Now let's party.

0: en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts, al Noguera, i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. En parlarem tot seguit amb Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis de Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat en Notícies en xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
2: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
1: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadon, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
3: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: De les Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 4 minuts i mig ara mateix de les 8. Estem en hora punta, som en hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
4: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que la carretera LP7032 continua tallada entre Cervià de les Garrigues i l'Albi per l'incendi forestal. A l'autopista PST hi ha retencions entre la Roca i Montmeló i de Mollet a Barberà en sentit sud i l'Antítot a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha aturades de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions de Badalona a Barcelona també en sentit sud. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha cua de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha trams de retenció del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, hi ha retencions entre l'ús de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, retencions d'Horta Esplugues en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I la previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui comencem el dia forts amb la xafogó. Bon dia, Lluís Miquel.
5: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, déu-n'hi-do a hores d'ara, la temperatura ja molt suau i plenament estiuenca que estem tenint a la majoria de comarques del país. I, de fet, ja a aquesta hora, 8:05 del matí, una mica més, doncs estem al voltant dels 25-26 graus ja de temperatura a l'Empordà, per exemple, o a gran part de la costa barcelonina. Això ja ens fa pensar que el dia serà calorós, serà de ple estiu. De moment, aquest matí, amb alguns núvols dispersos, poc importants, que estem tenint a les comarques de Lleida, també en alguns racons del Prepirineu, però aquest matí molta calma, una bassa d'oli a la mar també, perquè el vent és molt feble. Atenció, perquè aquesta tarda sí que canviaran les coses a les comarques de la Catalunya Central i les de Lleida. De fet, en aquests indrets acabarem tenint tempestes. La majoria d'elles acabaran portant més vent que no pas una altra cosa. Per tant, molta precaució a les activitats agrícoles i també als boscos, perquè aquestes tempestes portaran poca aigua en general i sí ventades fortes. Doncs sí que esperem que hi arribi a precipitar, on arribi a ploure una mica més, és entre la vall de Ribes, també la comarca del Berguedà, el Solsonès, el nord de la Segarra i la comarca del Bages, així com la de l'Alt Urgell. En aquests racons, Helena, sí que hi haurà una tarda passada per aigua a prop de la costa, per exemple, ni ens assabentarem d'aquesta pluja. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Hem tancat portada i ara sí que sí, entrem de ple en matèria. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui a Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, Ha destacat també a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un foc que ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
6: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre les flames estaven actives i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers Martí Rosell.
7: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. I és que aquest ha estat un cap de setmana de calor, amb platges plenes i amb algunes piscines que ja han obert temporada. Però el litoral català arriba a aquest punt amb un problema que es repeteix massa a estius. Diverses morts abans d'obrir oficialment la temporada de bany i platges sense vigilància en plena ocupació. Fa 8 anys que els socorristes denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. A mitjans de la setmana passada, ocupaven la plaça Sant Jaume per fer-ho visible. Avui en volem parlar amb Nacho Ibáñez Cornet. Ell és portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Nacho Ibáñez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Què tal? Bon dia, com estan? Gràcies per l'espai.
1: En les últimes setmanes hem tingut diverses morts al litoral, ara ho explicava, abans d'obrir oficialment la temporada, i vostès ja es van manifestar a la plaça Sant Jaume la setmana passada per denunciar-ho. De moment el panorama continua igual, a no ser que vostè em digui el contrari. Què vol dir això per a l'estiu que ja tenim a sobre?
8: El problema sigue exactamente igual que el año pasado y que el año anterior. Está relacionado con lo que ustedes estaban hablando también respecto de Boomverse y del calor que está haciendo, porque el cambio climático está transformando la realidad de todo el litoral catalán. Antes, Protección Civil comenzaba la temporada de baño, como tú bien comentabas, el 15 de junio. Ahora está claro que para miles de usuarios y de usuarias de las playas desde Tarragona hasta Girona, la temporada de baño no empieza el 15 de junio, ni empieza el 1 de junio. Ya a partir de Semana Santa hay muchísima gente bañándose en el litoral catalán, y eso lo hemos visto con la gran ocupación, con los chiringuitos funcionando, con la capacidad hotelera del litoral catalán plena de funcionamiento, y la contracara de eso es que no hay servicios de salvamento y socorrismo. Entonces, frente a esa situación, ya hemos tenido que lamentar este 2026, como el 2025, como el 2024 y así para atrás, muertes en playas de bañistas donde no había servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, ¿qué estamos planteando desde la plataforma sindical? Algo tan sencillo como que necesitamos de forma urgente una regulación que diga: si la playa está abierta, si tiene el chiringuito funcionando, si la gente se está bañando, si el clima invita a las personas a ir a la playa, y no solamente el clima, sino también la administración pública, porque se abren pasarelas, se coloca un boyado, se permite la explotación económica, también tiene que haber un servicio de salvamento y socorrismo, y ese fue el reclamo que llevamos el jueves pasado a la Plaza San Jaume y que seguiremos llevando a cada ayuntamiento y a la Generalitat de Cataluña hasta tanto consigamos esta legislación y esta normativa que establezca mínimos de servicio para tener condiciones dignas de trabajo las y los socorristas y para garantizarle una seguridad a la ciudadanía que se baña en el litoral catalán.
1: Nacho Ibáñez, en el seu comunicat vostès afirmen que la precarietat mata. Quines són les condicions concretes d'infraestructura, de temporalitat, de recursos que avui fan que una platja catalana sigui menys segura i que, segons vostès, poden acabar en més morts?
8: Bueno, a nivel de temporalidad, concretamente hoy, 15 de junio, con el calor que está haciendo, hay ayuntamientos del litoral catalán que no tienen salvamento y socorrismo. No tienen presencia hoy, ni la tendrán mañana ni pasado. Entonces, la temporalidad es muy precaria. Luego, la precariedad tiene que ver con la infraestructura en la que trabajamos. Hoy por hoy, hay socorristas que están trabajando en módulos, en enfermerías, donde debemos realizar curas, en condiciones donde ni siquiera hay agua corriente, por ejemplo. Entonces, el socorrista o la socorrista no puede ir al baño, y ni que hablar de tener asepsia para poder realizar tareas sanitarias. Después, no solamente en la enfermería sin agua corriente, sino que hay ayuntamientos con socorristas donde no existen torres de vigilancia y tienen que estar caminando por la arena bajo 35 grados de sol las 8 o 9 horas de la jornada laboral, y hay ayuntamientos donde no hay una torre de vigilancia según lo dispone el Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, que nos proteja del sol, que nos proteja, por ejemplo, de la radiación UV, en donde el Hospital Clínic ya dice que las y los socorristas estamos expuestos al cáncer de piel, y tenemos que vigilar en unas sillas muy precarias de madera que no cumplen con ningún PRL, que no nos protegen del sol, del viento, de la lluvia. Y además de estos problemas de infraestructura y de temporalidad, el tercero que marcamos, que nos parece fundamental y que pedimos, es el ratio de socorristas. Porque claro, hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas, claro. Los ojos no dan para poder vigilar, y menos que menos para poder desarrollar nuestra tasca fundamental, que es la prevención. Entonces, resumiendo para que la ciudadanía lo pueda entender, pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales: una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia, y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
1: Nacho Ibáñez, denúncia feta. Gràcies per explicar-nos-ho. Queda aquí feta, veurem què fan les administracions i què passa aquest estiu. Gràcies, bon dia.
8: Muchas gracias por el espacio y seguiremos activos y activas las y los socorristas de todo el litoral catalán hasta que esta solución se solucione.
9: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: I més descontents encara els que us expliquem quan falten 10 minuts per arribar a 8:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no va avalar el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
10: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
11: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
10: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
12: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
13: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
10: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però ja ho heu sentit, el conflicte continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvis, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió aquí al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de

0: important, que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
1: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jan, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dica Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final, i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
3: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça, i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
4: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, als que apareixen davant les càmeres, però també als que les carreguen sota la calor de la plaça, als que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Estats Units i l'Iran han tancat un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a la arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes, avui, de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida analitzarem les implicacions d'aquest acord de pau. Ho farem en conversa amb Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Abans, repassem més titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts a la Noguera i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja a la Segarra, que ha calcinat unes 48 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts al Notícies en xarxa.
2: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
1: Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
3: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
1: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
4: És important entendre que darrere de moltes situacions això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, a més d'una dècada, posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, els ha valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Destacàvem suara en els titulars. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que, a partir d'aquell moment, en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. A l'espera, doncs, de conèixer, com dèiem, la lletra petita d'un acord encara preliminar que s'haurà de ratificar divendres a Suïssa, i amb un escenari ple d'incerteses, volem entendre realment què hi ha realment en joc. Ens acompanya la Tica Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bon dia, Tica, i gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Per què hem de ser optimistes aquesta vegada, després que Donald Trump ho hagi anunciat fins a 40 vegades, deien l'altre dia?
5: Bueno, Estats Units necessita que s'obri l'estret d'Hormuz, no que arribi la pau a l'Orient Mitjà. Necessita que s'obri, que el petroli circuli, perquè si no, ara al novembre les eleccions les pot perdre, que igualment al millor les perd, però que està en una situació de molt baixa popularitat, però que pugen els preus del petroli, pugen els preus dels aliments, i tot això afectarà la votació. Ell té pressa. Els iranians també els interessa, perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. Mútuament tenen interessos. Ara, jo recalcaria algunes cosetes sobre les que s'han dit. L'obertura immediata, bueno, lo de immediat depèn de com vulguem entendre-ho, però no s'obrirà fins que s'hagi signat. Per tant, l'immediat va a posteriori del divendres. No en el dia d'avui, sinó que serà l'apertura del divendres. També això significa que s'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, i per tant la capacitat de moure els vaixells també és menor. També haurem de saber en la lletra petita, perquè Iran ha dit públicament en la televisió que ells es queden al control de l'estret. En canvi, els nord-americans ho neguen. Haurem de veure què diu el memorando que han firmat. També alguns diuen que aquest memorando contempla que es descongelaran 12.000 milions de dòlars que hi ha en actius. Però hi ha altres coses que sabem que s'han quedat fora ja, segur, malgrat declaracions d'altres polítics europeus. El tema nuclear es deixa per futures negociacions, no entren en aquest. I el tema dels missils de llarg abast que arriben a Israel també queden per més a llarg abast, per després d'aquest memoràndum.
1: Tica, i què passa amb Israel? Netanyahu s'ha desvinculat completament d'aquesta negociació i hores abans de l'acord, recordem-ho, bombardejava Beirut fins al punt que Trump sortia a renyar-lo. Fins a quin punt Israel pot fer descarrilar aquest alto el foc?
5: Pues és el que intentarà Netanyahu. Mentre que Trump diu això, doncs, per exemple, el president del Parlament fa 3 dies, just abans de la signatura, el president del Parlament posava en qüestió si Trump o els Estats Units tenen la voluntat de parar o no a Israel o la capacitat, que d'alguna manera estan posant que no tenen clar si és una qüestió de voluntat o de capacitat, és a dir, que no poden en el Netanyahu. L'estratègia de Netanyahu serà bombardejar aquests acords i ho estarà fent, encara que el divendres se signi, ells de tant en tant intentaran minar, petar o trencar aquests acords amb l'Iran perquè no volen sentir-se atrapats per uns acords que firmi Estats Units i que els inclou a ells. Com ha estat, l'acord inclou que les operacions militars en el Líban s'acaben. Doncs veurem.
1: Veurem. Tica Font, una vegada més t'agraïm l'anàlisi, que ens ajudis a entendre una mica aquesta situació tan complicada. Que vagi bé i estarem pendents. No descartem haver de parlar amb tu una altra vegada. Que vagi bé.
5: Vale, gràcies. Adéu.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Quatre minuts per arribar a 9:15, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 20 dotacions per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un incendi que ja està estabilitzat, això sí, des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb la que treballen.
6: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers que han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i també per refredar punts calents per contenir possibles revifades. Ara mateix queden 3 dotacions a la zona. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès que han extingit aquesta nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí i mentre les flames eren actives, la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que van aconseguir controlar ahir diumenge. Les flames van afectar 48 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb molta més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de l'Urgell, de la Noguera, de l'Anoia, del Solsonès i de la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
7: si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara, i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i amb infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix amb les queixes dels socorristes, que tornen a denunciar precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia, y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
8: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
9: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
8: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
10: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern no la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
11: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita que és nostra, de les treballadores.
8: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, ja ho hem sentit, però el conflicte continua ben obert i entre les demandes que tornen a emergir n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però no s'estan...
3: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola. Llavors, amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat. No és una cosa extraordinària.
1: La Les jornades d'habitatge social 2026 que engeguen avui a Barcelona presentaran les diferents iniciatives i projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. El programa s'articula en quatre taules rodones que debatran com ampliar aquest parc de pisos protegits. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on s'està celebrant aquesta trobada. Bon dia, Anna, explica'ns.
12: Bon dia, Elena. Sí, precisament des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es debatrà el gran repte contemporani, que és l'accés a l'habitatge. I amb Carles Donat, ell és codirector de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità. Carles, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Volem conèixer de què aniran aquestes jornades que comencen avui i que reflexionen al voltant de com construir més habitatge social.
13: Sí, mireu, les jornades que fem avui, que són de dos dies, les fem aquí en el marc de la Universitat Internacional Méndez Pelayo, les organitzem l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i GHS, i el que volem debatre és sobre les diferents formes que hi ha per incrementar el parc d'habitatge assequible o social. I és important que tinguem present que hi ha diferents formes. Una d'elles és la construcció, lògicament, però també hi ha d'altres que són l'adquisició o la cessió d'habitatge, no? I aquestes tres formes d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials és el que estructura i vertebra aquestes jornades durant aquests dos dies.
12: I a més, unes jornades que s'emmarquen dins el gran enunciat polític del president Salvador Illa en el sentit de la construcció de 50.000 pisos socials en els propers anys.
13: En efecte, una de les, com us deia, una dels eixos de les jornades és la producció d'habitatge, i un dels instruments, l'instrument més potent que tenim en aquests moments a casa nostra és l'anunci que es va fer del Pla 50.000. Doncs bé, en una de les taules, precisament el que farem és un balanç del Pla 50.000. Ara fa un any just vam fer aquestes jornades també, ens van explicar com teníem previst que funcionés. Ara farem un any de balanç i els diferents agents, tant públics com privats, com del tercer sector i les institucions, debatrem per veure què està funcionant i què pot millorar.
12: Carles, i quins són els rols, quins papers, quins agents intervindran en aquestes jornades?
13: Doncs això, actualment en el món de la producció, de l'increment del parc destinat a polítiques socials, és molt important el rol que tenen tots els agents. I de fet aquí intervenen això, tant els agents públics, lògicament, però també els agents del tercer sector, cooperatives i agents privats que també tenen un paper important a l'hora de finançar l'increment del parc destinat a polítiques socials.
12: Carles, arrenquem la setmana amb una mica d'optimisme. Ets capaç de posar un escenari? Això s'accelera, la construcció de pisos socials?
13: Efectivament s'està accelerant. El que passa és que produir un habitatge, com bé sabeu, requereix molt de període, molt de temps. No és produir una nevera o un cotxe fins i tot, no? Requereix bastant de temps i diguem, anirem veient resultats, però la inèrcia i el canvi d'inèrcia que s'està produint en els darrers anys a Catalunya jo crec que és positiu, i una de les coses que debatrem és si és suficient per tantes necessitats que estem tenint, no? Però bueno, jo crec que s'estan ficant les bases perquè augmenti el parc destinat a polítiques socials.
12: Carles Donat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts per a l'inici ja d'aquestes jornades aquí al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
1: I els esports a aquesta hora, com sempre, ens els porta la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
14: Bon dia.
1: El Barça, que s'ha erigit com a campió de la Champions d'handbol.
14: Sí, ha aixecat el trofeu que l'acredita com el millor equip del continent per 13a vegada a la història. L'equip blaugrana va superar el Füchse de Berlín a la final per 37-34, un partit que es jugava a Colònia. Emil Nielsen, el porter, va ser un dels homes destacats amb 14 aturades en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols marcats per Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blas Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 de 7 títols possibles i guanya la 50a Champions de la història del club entre totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen que què els ha conduït cap al curs perfecte.
15: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
16: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
14: El Joventut ha quedat eliminat de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però els van fallar les forces en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per la final en què s'enfrontarà al Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. Al Mundial de Futbol, en les darreres hores destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat 5-1 contra Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la primera final que disputa. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. Doncs felicitats al Vila-sana, que tenia altres títols, però no aquesta Hockey Lliga, ara ja la tenen.
17: Doncs endavant, a la vitrina.
14: I a celebrar-ho.
17: Això mateix, Cristina.
14: Vinga, que vagi bé.
17: Que vagi bé, fins demà. Doncs més d'una dècada posant en valor les retransmissions castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC 12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. D'aquesta manera posem punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns. Demà hi tornem a les 7, us espero. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi. A la B20 un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat, també una avaria. La C25 a Sallent deixa també un altre carril tallat en sentit Lleida. I finalment un incendi d'un camió a la P7 al Vendrell deixa també un carril tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Barberà. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèrics per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi també declarat el dissabte a Sant Auge, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. N'ha parlat avui a la xarxa la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per tal de fixar els termes de compromisos, com ara l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Vienne, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump.
0: Notícies en xarxa.
3: Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4 FM.
2: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lente notícia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio, que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio, que se pueda avanzar en la solución de dos estados, que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com dèiem, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent, talla un carril en sentit Lleida, i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent, talla un carril en aquest cas en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà solellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental, que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i raig de vent.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça, han pujat des de prop del 2% i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez, impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focus amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Derulo. Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excel·lent noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se. I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continuen perill amb tots els bombers de la Generalitat. Continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèries per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
0: Notícies en xarxa.

0: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, dilluns 15 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. L'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell. L'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta aquesta tarda la seva primera novel·la Matamat en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Arxiu Municipal. La presentació organitzada per l'Associació de Dones de Malgrat de Mar comptarà amb la participació també de l'escriptora Assumpta Mercader. La novel·la narra la història de Matamat, un diputat que veu com la seva vida privilegiada trontolla després de ser escollit en el sorteig de la collita, on dicta que haurà de ser sacrificat pel bé comú. Segons explica Mar Márquez, d'Ona Malgrat, l'obra aborda conceptes com la renúncia al privilegi i la relació entre l'individu i la societat. L'autora ha treballat en aquest projecte durant més d'una dècada i reconeix la influència de clàssics del gènere distòpic com 1800 a 1984 de George Orwell o Un món feliç d'Aldous Huxley. Escoltem l'entrevista. Bé, tornem a parlar de llibres aquí a Malgrat, concretament a la novel·la Matamat, una obra que és també significat d'aquest debut de l'artista, l'escriptora magratenca Mar Márquez. Bona tarda, Mar.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, la teva primera novel·la, explica'ns una mica quines sensacions tens a l'hora de presentar-la i també de què tracta.
1: Doncs, per ser la primera novel·la, estic rebent molt bona acollida i molt bon acompanyament allà on vaig presentar-la. De moment he fet un parell de presentacions i tinc moltes ganes de fer-ho a Malgrat, que ho farem aquest dilluns que ve. I bé, la novel·la parla sobre... Té un protagonista principal, que és la Matamat, i parla sobre la injustícia, sobre la desigualtat en el món. Llavors, està basada com en un futur força proper, i és en aquest futur on aquest personatge, que és un polític, una persona molt influent en aquest món, doncs veu que la seva vida daurada i privilegiada entra en risc degut a una circumstància que no us vull desvetllar, però que de fet en el primer capítol ja es coneix, no? I això engega doncs tota la trama que serà el seu intent de recuperar-la, no? I que el confrontarà amb com això afecta els seus valors i a la seva vida personal.
0: Bueno, no sé si podem desvetllar alguna cosa més. Tinc aquí davant la sinopsi, me l'estava mirant. No sé si podem avançar una miqueta els motius, no? Si em dones el permís, no?
1: Sí, val.
0: Bueno, llegeixo literalment que la Matamat és un triomfador, treballa com a diputat, com bé deies, un polític, i que tot li somriu, excepte que bé, té un fill, no? És a dir, és aquest el dilema, no? Dificultats a l'hora de tenir un fill, i llavors un dia el seu número apareix a un sorteig, es diu la collita, i es veu que és un ritual religiós, i aquí haurà de ser sacrificat. Entenc que el nen...
1: No.
0: Ah, o què?
1: A veure, la Mata està tenint problemes per concebre, ell i la seva dona volen tenir fills però no poden, els hi està costant, però aquest ritual que és la collita és un ritual que està orquestat tant per l'Estat com per la religió imperant d'aquest univers, d'aquesta ciutat-estat, i serveix per regular la població, perquè és un món on no hi ha recursos, hi ha escassetat de recursos, llavors tant el naixement com la mort estan regulats per l'Estat i per aquesta religió de l'amor universal. I llavors ell és escollit, hi ha un sorteig, i és escollit per ser sacrificat pel bé comú perquè més gent pugui seguir naixent, no? Llavors, és aquest el dilema que posa en marxa tota la resta de la novel·la, perquè ell és un polític d'esquerres, llavors té un privilegi que pot fer servir per escapar d'això, però no el vol fer servir.
0: O sigui, és una obra que juga molt amb aquests mons utòpics d'algunes altres novel·les, no? Aquests mons, no? Que plantegen universos perfectes, però sempre doncs, amb un sistema de govern que controla, no? O, no sé, potser m'estic aventurant massa, però ara em recorda, per exemple, una mica els Juegos de l'Hambre, no? Amb això d'aquest sorteig que fan, no? Cada any per participar en els jocs. És una mica, entenc que, no sé, si veu d'aquí les inspiracions teves per portar a terme aquest llibre.
1: Doncs no, dels Jocs de la Fam sé que es va, no sé, clar, pensa que jo vaig començar a escriure aquesta novel·la fa 10 anys, però 3 anys abans també l'havia estat pensant, posa-li que cap al 2013 vaig començar a preparar-la en tot plegat fa molt de temps. No he llegit ni he vist els Jocs de la Fam, però sí que m'han comentat no, les similituds. I sí que veig que té relació, doncs, per exemple, un referent molt clar seria 1984 de George Orwell.
0: Correcte, també és l'altra obra, sí.
1: Exacte, sí. O Un món feliç de Huxley. Són societats
0: distòpiques.
1: Sí, exacte, l'individu doncs, està molt controlat i la vida doncs, és molt complicada de viure en llibertat, no? Que és un altre dels grans temes de la novel·la, la llibertat, no?
0: Que, una obra que has dit que ja portes construint-la 10 anys, en tot aquest procés com ha estat? És a dir, per la gent que ens escolta i també pels qui som aficionats de l'escriptura, doncs a vegades tenim aquests moments d'inspiració, també aquests moments de la vida doncs, que ens fa parar i que, i que potser estem amb altres coses i no recuperem l'escriptura. En el teu cas, com ha estat? Ha sigut una escriptura continuada? Has també parat com fem molts altres per construir aquest món? Com ha sigut tot aquest procés?
1: Doncs ha estat ben bé així, com deies, que tu tens la intenció d'escriure, potser, i escrivies cada dia, però la vida té uns altres plans, i llavors la novel·la anava entrant i sortint del calaix. També en aquests anys he viscut a 3 països diferents, he tingut diverses feines, llocs de residència, he anat canviant. Tot això, vulguis que no he tingut filles, doncs li dediques el temps que pots, no? És gairebé un privilegi tenir temps lliure per escriure a vegades. I sí, el procés ha estat aquest. El que passa és que sí és cert que s'ha mantingut viva la intenció de tirar-ho endavant, tot i que moltes vegades m'he arribat a plantejar, no, en tots aquests anys, realment això ho acabaré mai, val la pena continuar esforçant-s'hi, i suposo que aquí ens hi veiem tots, no? Tots els que escrivim i hem tingut un projecte que ha durat molt de temps, no?
0: La teva obra té una cosa que interessa molt, que és el leitmotiv seria la renúncia, no? Seria com un dels temes centrals de la teva obra, no? Una novel·la en el qual ens plantegem com a lector fins a on estaríem disposats a perdre i a renunciar, no?
1: Sí, sí, realment és... Jo, clar, parlo d'un personatge molt privilegiat, però en el fons també parlo de tots nosaltres, tots aquells doncs, que tenim una vida més o menys estable, amb família, amics, una casa, una feina, unes aficions, uns desitjos... I tots nosaltres tenim cert grau de privilegi en aquesta societat i m'agrada entrar en aquest qüestionament, fet en aquest món distòpic per agafar una mica de distància, de fins on arribem per conservar aquelles coses que estimem i el joc també dins i fora de l'individu amb la societat, no? Perquè demà també li passa molt això, que és una persona pública i que no només ha de renunciar a coses a nivell personal, sinó també a nivell de qui és ell en la societat o en el grup. Sí, sí, és un dels temes de la novel·la.
0: Aquesta novel·la ja l'has amatemat, ja l'has presentat i has tingut, dius, una bona acollida. Què és el que et transmeten els lectors quan et parlen de matemat?
1: Això és molt graciós perquè, clar, tu penses que estàs escrivint sola una novel·la durant 10 anys i de cop i volta ja no és només teva, ja tothom que la llegeix la coneix, n'opina, s'interessa per un personatge o per un altre, un que tu et cau relativament bé, doncs algun altre el troba odiós o li encanta. I a més, cada persona t'aporta fins i tot coses que tu no has posat intencionalment en la novel·la, però que són lectures que també hi van descobrint, no? Això és com molt ric. I també l'altra cosa que no esperava, jo pensava que potser a la gent li costaria més d'entrar al seu món distòpic, no? Els que ens agraden aquest tipus de literatura, doncs... sí, és l'estil, però hi ha gent que no llegeix distopies i que ja està entrant molt bé, perquè hi ha tot el tema humà, que és molt important a la novel·la, i per aquesta banda sí que m'ha sorprès gent de tot tipus, de més gran i més jove, i que m'estan fent un... Ostres, doncs hi he entrat i... Ostres, no podia deixar de llegir, o que senten molta empatia pels personatges, això... Però molt maco.
0: És un gènere que, de fet, triomfa molt també a la gran pantalla. No sé si et veus en un futur amb una mata-mata TV3 o una producció audiovisual. Potser, mira, mai se sap.
1: Sí, sí. A veure, és una novel·la, no sé si has pogut llegir-la, però tothom ho diu que és molt audiovisual, no? Que veus perfectament què està passant, hi ha molta acció, és veritat que a partir d'un cert punt és que va a tot drap, a més, no? O sigui, la primera meitat potser de la novel·la, com és més d'introducció de tot el tema, els personatges, però després va molt ràpida i molt picada, i sí que és cert que és quasi que l'estàs veient què està passant, no? Sí, que jo encantada, mira, si s'anima algú...
0: Pues a veure si tenim sort, recorda't de mi, quan estiguis a les altes societats.
1: Bueno, perfecte.
0: Bueno, pues nosaltres ho deixem aquí, Mar Márquez, gràcies per atendre'ns avui aquí a Malgrat, també desitjar-te molta sort amb aquest llibre i també amb els teus futurs projectes, que ja ens aniries avançant ja a la mesura que es puguin explicar.
1: I tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Em fa molta il·lusió parlar amb vosaltres d'aquí a Malgrat.
0: Molt bé. Que vagi bé, Mar. Adéu.
1: Gràcies. Adéu.
0: Seguim amb més notícies. L'Ajuntament de Malgrat comença aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys i durant els mesos d'estiu, es durà a terme al Parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre. Les sessions són gratuïtes i inclouen diverses disciplines orientades a fomentar l'activitat física i els hàbits saludables en horari de matí i de tarda. Els dilluns es faran sessions de pilates a les 9, zumba a les 10 i a primat a les 7 de la tarda. Els dimarts serà el torn de l'aeròbic a les 9 del matí, el total body a les 10 i el pilates a les 7 de la tarda. Els dimecres també repetiran les sessions de primat a les 9 i de pilates a les 10, mentre que a la tarda a les 7 de la tarda s'oferirà total body. Els dijous hi haurà reeducació corporal a les 9 del matí, aeròbic a les 10 del matí i equilibrium també a les 7 de la tarda. La setmana es tancarà el divendres, els divendres en total body a les 9 del matí, equilibrium a les 10 i una nova sessió d'aeròbic a les 7 de la tarda. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre poble i acaba amb un esmorzar. L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat la volta. I a Tordera, l'ex Gispert es presenta com a candidat d'Esquerra amb l'objectiu de recuperar la identitat del municipi. Durant un acte, el cap de llista República va radiografiar els principals problemes estructurals de la vila i va proposar solucions a problemàtiques com l'accés a l'habitatge i les ocupacions, la mobilitat local i el transport escolar, així com la millora de la deixalleria o el manteniment de les urbanitzacions. Un dels punts clau de la seva intervenció també va ser el model de creixement de la vila, en el que s'especifica que créixer no vol dir perdre identitat. I toquem tema nacional. El Butlletí Oficial de l'Estat, el BOE, ha publicat aquest dilluns la convocatòria de 700 places de jutges i fiscals. El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que a les xarxes socials que es tracta de la convocatòria més gran de la història. En concret, es convoca una oposició que començarà a l'octubre per cobrir 375 places de jutges i 200 de fiscal. Per la seva part, el Consell General del Poder Judicial convoca 125 places de magistrats per al quart torn per a juristes de reconeguda competència i amb més de 10 anys de l'exercici professional. També destaquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat l'acord de pau dels Estats Units amb l'Iran. En un missatge a X, von der Leyen ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa. Així mateix, ha recalcat que la signatura de pau hauria de permetre la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En aquest sentit, ha recordat que l'acord també hauria de posar fi als programes nuclears de l'Iran i als atacs israelians al territori libanès. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, parlant amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Recordem que Ona Malgrat organitza una taula rodona intergeneracional entre joves i persones grans per dialogar i compartir reflexions. Serà dimecres a 6:15 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. L'escriptora magratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. És tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
1: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
1: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
1: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
1: Els esports han ofreixat l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
5: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat també campió de l'hoquei lliga Iberdrola per primera vegada.
1: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Borses a l'alça i el petroli per sota dels $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
7: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
0: Notícies en xarxa.
1: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
8: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
8: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
1: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
9: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
11: Ha lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
12: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
13: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
11: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
1: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
1: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
15: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
14: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 triguen una dècada a 7 diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
16: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
0: Notícies en xarxa.
1: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
17: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
6: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
18: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
19: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
18: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
1: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
3: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
1: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar-hi a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
20: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
21: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar, estic disposadíssima, o que me'l venguin, que me'l venguin ara, els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca, no sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
20: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
1: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio al Vendrell, Lola García.
11: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. En detalla la finalitat de la futura reforma.
2: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
11: Des de la Universitat Rovira Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
5: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, jo per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
11: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
1: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio El Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
3: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
1: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força, polígons industrials a tot Catalunya.
3: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets. En alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
1: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
23: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% ens reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
22: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
1: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
24: Bon dia. Sí, es va imposar el Füchse Berlin a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
25: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món, i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
24: I el Vila-sana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
4: Es porta avui a estar just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
24: I a l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'hoquei Lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat al Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final a millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre a remolc en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
24: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips han guanyat.

Repassem els titulars del dia. L'escriptora magretenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
3: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
1: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior Núria Parlon reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan,

0: doncs és poca.
1: Una de cada 6 persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
2: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
1: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
2: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
1: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
2: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
1: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
3: Amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi, perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran...
2: Interiors, José Manuel Álvarez celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
6: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
7: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè... tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat dels murs. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
2: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.
5: Notícies en xarxa.
1: L'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre aquest cas, tot i que sí que declararà per l'altre cas pel qual investiguen, el de l'aerolínia Plus Ultra. És només una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE, ja que aquesta tarda també té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant amb Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'Organització del PSOE.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
0: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
1: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
9: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
10: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
9: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
1: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
2: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
11: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
2: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
12: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar els estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
13: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ausias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
14: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes están el dia con el mòbil.
13: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ausias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
15: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Hem tingut més temps per aprendre coses i tot això.
13: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
1: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
2: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
1: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Pola, bon dia.
16: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
17: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
16: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
1: 3/4 el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
2: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
18: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
2: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
5: Notícies en xarxa.
1: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
19: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
4: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
1: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
20: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
21: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
20: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos, com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
2: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc, passant per Creu Coberta, tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
1: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
22: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
23: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons de buitre i potser comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar, estic disposadíssima, o que me'l venguin, que me'l venguin ara, els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca, no sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
22: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
1: A Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
3: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà dos espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
6: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
3: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
1: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
7: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus a tothom.
8: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
7: Els nous contenidors tancats de moment es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
24: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
25: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
24: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
1: I un apunt cultural abans dels esports. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
2: Els màxims responsables del CONCA han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
1: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'en Bol és campió d'Europa.
26: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
27: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contra gol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món, i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
26: I el Vilassana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club, després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
28: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
26: I a l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. I encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
1: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte que s'ha de signar el proper divendres. Escoltem el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
1: I la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial per als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i sobretot més sostenible de cara al 2030. L'ha signat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
1: I han conegut detalls sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona el pròxim 4 de juliol. Provocarà importants restriccions de mobilitat a la capital catalana durant aquell cap de setmana i també el dijous anterior durant la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, a la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el passeig de Gràcia i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, Plaça d'Espanya, al Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. I una de cada 6 persones grans pot patir maltractament a Catalunya, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de Cultura i les Arts. En el seu informe anual, el CONCA també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui s'han presentat aquestes conclusions al Parlament.
4: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
5: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
6: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
4: I comencem repassant els titulars més destacats a la comarca d'aquest dilluns 15 de juny de 2026. Els trens més llargs de Rodalies ja poden circular per tota la línia R1. Martres Serres.
7: Segons informa el Capgròs al Nacional, els trens de màxima llargària de Rodalies ja poden circular per tot el recorregut de la línia R1 després de l'adequació de les instal·lacions de les estacions situades entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes.
4: Comissions Obreres anuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de Correus de Palafolls, Jordi Pratsavalls.
8: Segons el delegat Juan Antonio Alonso, la plantilla es veurà obligada a doblar esforços per cobrir el servei postal a causa d'una planificació de contractació que consideren del tot insuficient.
4: Caldes Estrac i Arenys uneixen esforços per millorar la gestió dels residus a les zones frontereres. Martí Capçada.
9: L'acord estableix que serà Caldes qui assumirà la recollida, el transport i el tractament dels residus urbans en diversos sectors d'Arenys de Mar situats a tocar del terme municipal caldenc, mentre que el consistori aranyenc assumirà el cost econòmic del servei.
4: Canet tindrà les mateixes línies escolars al proper curs i augmenta places a l'escola Bressol, Dani Grau.
10: Un cop donada a conèixer la llista definitiva d'alumnes admesos al centre d'escolars de Canet després de tot el procés de preinscripció, per un nou grup, l'Escola Bressol.
4: 4.000 calellencs superant aquest vespre a 23 carrers a la ciutat de Calella. Sergi Ferrer.
0: La nit dels sopars al carrer és, sens dubte, un dels moments més especials de la festa, no només perquè ofereix l'oportunitat de compartir una estona amb els veïns i reforçar els vincles de barri, sinó també perquè permet recuperar l'espai públic per a les persones.
4: I tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al parc del Castell de Malgrat, una a Malgrat.
11: L'Ajuntament reprèn aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a les dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys durant els mesos d'estiu, es durà a terme al parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre.

0: Els trens més llargs de Rodalies ja poden circular per tota la línia R1. Marc Tres Serres, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma. Sí, segons informa el Capgròs, el Nacional, els trens de màxima llargària de Rodalies ja poden circular per tot aquest recorregut que deies de la línia R1 després de l'adequació de les instal·lacions i de les estacions situades entre Arenys de Mar i Maçanet Massanes. Aquesta actuació permet que els combois de 200 metres de longitud formats per dues unitats de 5 cotxes puguin completar tot el trajecte. Aquests trens tenen capacitat per transportar fins a 1.500 passatgers, fet que ha de contribuir a millorar el servei i absorbir millor l'augment de demanda, especialment durant els mesos d'estiu que ara venen, ja que es multiplicaran els desplaçaments cap a les platges del Maresme i la Selva. Fins ara, aquestes composicions només podien circular entre Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar.
0: Comissions Obreres anuncia la manca de personal i la improvisació en les cobertures de l'oficina de correus de Palafolls. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
2: Bona tarda, Gemma. Doncs, com tu deies, el sindicat ha fet pública una denúncia contra la situació laboral que assegura pateixen els treballadors i treballadores de la unitat de distribució de correus de Palafolls. En un comunicat emès per xarxes socials, l'organització sindical alerta d'una manca de personal que qualifica d'insostenible i reclama a l'empresa solucions immediates per garantir el servei i les condicions laborals de la plantilla. Segons exposa Comissions Obreres, la unitat acumula des de fa més d'un any problemes derivats de baixes de llarga durada i de la resignació de persones a d'altres centres sense que aquestes vacants s'hagin estat cobertes. El sindicat denuncia que aquesta situació arriba a més a les portes del període de vacances d'estiu, fet que podria agreujar encara més les dificultats del funcionament del servei postal. Segons Juan Antonio Alonso, que és delegat del personal de Comissions Obreres de Correus pel Maresme, aquest estiu la plantilla haurà de doblar per cobrir la feina. També posa en qüestió els equipaments informàtics, els mitjans de transports i la formació del personal. Escoltem-lo.
3: Rebutgem frontalment una proposta que evidencia l'estalvi de costos i la política de retallades. No pot ser que la plantilla hagi d'afrontar una campanya d'estiu doblant quan no triplicant, amb mitjans informàtics i de transport deficients, formació insuficient i sense incentius de cap mena, ni salarials ni a nivell de drets com les 35 hores, que ja hi són a la resta de l'administració. Així, segur que el servei, el que no farà, serà millorar.
2: La denúncia també fa referència a una decisió de la direcció que, segons Comissions Obreres, pretenia traslladar treballadors d'una unitat a una altra, fins i tot canviant-los de província per cobrir necessitats puntuals de personal. El sindicat considera aquesta pràctica inadmissible i assegura que es plantejava sense voluntarietat, sense negociació prèvia i sense oferir la informació necessària als empleats afectats. En el comunicat, Comissions Obreres afirma que la instrucció de l'empresa era que alguns dels treballadors s'incorporessin l'endemà mateix a la unitat de Blanes, cosa que, segons el sindicat, vulnera la regulació vigent. El sindicat defensa que la solució passa per cobrir totes les places vacants, substituir les baixes i reforçar la unitat amb més personal, si és necessari. Tot i això, Alonso explica que la previsió de contractació és del tot insuficient a la província. La denúncia posa novament sobre la taula el debat sobre els recursos humans a Correus i les dificultats que, segons els sindicats, afronten algunes unitats de distribució del territori.
0: I Caldes d'Estrac i Arenys de Mar uneixen esforços per millorar la gestió dels residus a les zones frontereres. Martí Capçada, bona tarda.
4: Bona tarda, Gemma. Així és, els ajuntaments de Caldes d'Estrac i Arenys de Mar han signat un conveni de col·laboració per optimitzar la gestió dels residus a les zones limítrofes entre els dos municipis. L'acord estableix que serà Caldes qui assumirà la recollida, el transport i el tractament dels residus urbans en diversos sectors d'Arenys de Mar situats a tocar del terme municipal caldenc, mentre que el consistori aranyenc assumirà el cost econòmic del servei. La mesura respon a criteris de proximitat i eficiència, ja que molts veïns d'aquestes zones ja utilitzaven habitualment els contenidors de Caldes. A més, el municipi caldenc ja presta en aquests sectors el servei d'abastament d'aigua potable, fet que facilita una gestió més coherent dels serveis públics. El conveni afecta diversos punts d'Arenys de Mar, entre els quals la Riera de Torremolins Rambó, la urbanització Consol Andersen, el Passeig de la Musclera, el Balneari Titus, el restaurant Hispània i l'espai Eurostage durant els mesos d'estiu. El servei inclourà la recollida selectiva, l'accés a la deixalleria fixa i mòbil i la recollida de voluminosos, oli domèstic usat i roba. L'Ajuntament d'Arenys transferirà anualment uns 32.000 euros a Caldes per cobrir les despeses derivades del servei, una quantitat que es revisarà cada any. L'acord tindrà una vigència inicial de 4 anys, prorrogable, per 4 més, i comptarà amb una comissió de seguiment integrada per representants polítics i tècnics dels dos municipis.
0: Gràcies. Canviem de qüestions. Canet tindrà les mateixes línies escolars el proper curs i augmenta també les places a l'escola Bressol. Dani Grau, bona tarda.
5: Bona tarda. Un cop donada a conèixer la llista definitiva d'alumnes admesos als centres escolars de Canet, després de tot el procés de preinscripció de cara al proper curs, l'escola pública de Turó del Drac mantindrà les dues línies actuals. La resta de centres de primària, tant el públic en l'escola Misericòrdia com el concertat FEDAC en Canet d'Iglesias, mantenen una línia. A l'Institut Sant Sulci Mori també es manté una sola línia i es continua amb tres línies. A l'Institut Lluís Domènech i Montaner, val a dir que en aquest cas, però al centre sí que hi ha llista d'espera. D'altra banda, l'Ajuntament ha acordat una ampliació extraordinària de l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal al Palauet per al curs 2026-27. La decisió s'ha pres després de constatar que el volum de sol·licituds registrades durant el període de preinscripció ha estat superior a les places ofertades en un primer moment. Amb aquesta decisió s'evita que 10 famílies quedin en llista d'espera. En total es posen de 8 a 9 aules. Totes les famílies preinscrites ja poden posar-se en contacte amb l'escola Bressol per al tràmit de matriculació. D'altra banda, fins al 19 de juny està oberta la convocatòria dels ajuts per la realització d'activitats en lleure d'estiu i casals per l'estiu de 2026, adreçada a infants i adolescents que es matriculin a activitats de lleure i o casals que es desenvolupin durant l'any vigent, organitzades per entitats o empreses del municipi, i en aquells casos que els infants o adolescents empadronats a Canet de Mar tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% de subvenció per casals especialitzats fora del municipi.
0: Palafolls suma passes contra el maltractament a les persones grans. Jordi Prats Avalls.
2: Sí, una vuitantena de persones han participat aquest matí de la caminada del Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa, impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme, i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre poble i acaba amb un esmorzar. Una bona manera de compartir amb la gent gran i escoltar-la en les seves necessitats, tal i com explica la regidora de Gent Gran a Palafolls, Marta Labart.
6: Fem aquesta presa de consciència, fem una caminada curteta, perquè hi ha molta gent gran que no pot fer tota la caminada que fem un entrepà i una miqueta, patem una mica la xerrada, que és una mica aquesta, amb aquests moments així de socialització amb la gent gran, pots atractar coses, i és la manera que tenim, també una de les maneres que tenim de poder solucionar un cop de mà i ajudar-los en el que puguem.
2: L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat la volta. Els participants saben bé quin era el motiu de la caminada, passar-ho bé i reivindicar el benestar de les persones grans i la lluita contra el maltractament. El manifest llegit reclama una actuació decidida de les administracions i de tota la societat per prevenir, detectar i erradicar qualsevol forma d'abús o maltractament a les persones grans. També demana més sensibilització i reconeixement d'aquesta problemàtica, més cursos d'atenció i suport per a les víctimes i mesures efectives per investigar i sancionar els casos de maltractament. Alhora defensa el dret de les persones grans a viure amb dignitat, respecte i seguretat, i reivindica que protegir els seus drets és una responsabilitat col·lectiva i una garantia d'una societat més justa i amb futur. Durant l'any passat, els Mossos, de fet, van registrar prop de 18.000 denúncies per maltractament a les persones grans en l'àmbit domèstic. Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. També hi hagué 7 víctimes mortals de violència domèstica més grans de 65 anys.
0: Gràcies, Jordi. I Canet acollirà l'octubre la trobada de la gent gran del Maresme. Dani.
5: Sí, Gemma, l'Ajuntament ha garantit el Consell Consultiu de la Gent Gran del Maresme es reuniran demà per acabar de perfilar com serà la trobada de la gent gran de la comarca que acollirà Canet el proper 18 d'octubre. El tema principal central serà la importància de seguir pressionant i treballant per aconseguir una llei de la gent gran efectiva, un aspecte clau per a millorar la qualitat de vida d'un col·lectiu cada cop més nombrós perquè l'esperança de vida cada cop és més alta. Un segon tema que també marcarà l'agenda de la trobada és la implementació de la llei de dependència que es demana que no trigui tant a tramitar-se, ja que les principals implicades són les famílies que no disposen de mitjans suficients per atendre en condicions les persones afectades. L'entitat organitzadora serà l'Associació de Jubilats de Canet, una de les més actives de la comarca del Maresme.
0: Gràcies, Dani. L'Ajuntament de Calella instal·la un gran vinil informatiu a la façana del local que ocupava l'antiga joieria Gratovil. Sergi Ferrer, bona tarda.
7: Bona tarda. La iniciativa ha nascut a partir d'una proposta ciutadana de Jordi Ten, exdirector de Poblintur, amb l'objectiu d'embellir aquest espai i convertir-lo en un punt d'informació atractiu tant per als visitants com per als veïns. Segons ha explicat el regidor de Comunicació, Quim Pla, la idea va sorgir arran de la necessitat de dignificar una façana que presentava un aspecte degradat i que acumulava cartells. El projecte s'ha desenvolupat conjuntament amb l'àrea de turisme i ha comptat amb la col·laboració de la família propietària del local. El vinil combina fotografies de la ciutat amb un plànol que permet localitzar els principals punts d'interès de Calella. L'objectiu era que fos una eina útil, però també un element visual que convidés les persones que hi passen a aturar-se. Escoltem Quim Pla.
8: La idea era aquesta, que fos informatiu, però que fos atractiu, que la gent quan passés pel costat doncs s'hi parés i digués, ai, mira, i hem vist que això molta gent, molt de turista i fins i tot gent de casa que també li fa gràcia veure-ho i, bueno, localitzar-se al seu carrer i tot una mica, no? Vull dir que molt bé, molt satisfets amb el resultat.
7: L'Ajuntament preveu elaborar un inventari dels espais susceptibles de ser millorats amb actuacions similars, especialment en zones de pas freqüent, amb la voluntat de fer més agradable i atractiu l'espai públic.
0: I Sant Vicenç de Montalt obre avui les inscripcions per al casal d'estiu Jove 2026. Martí.
4: Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Vicenç ha obert avui el període d'inscripcions pel Casal d'Estiu Jove 2026, una proposta de lleure socioeducatiu adreçada a adolescents entre 12 i 17 anys que es desenvoluparà el 29 de juny al 31 de juliol. Les inscripcions es podran formalitzar fins al pròxim 19 de juny. El casal oferirà activitats educatives, tallers, dinàmiques de grup i sortides amb l'objectiu de fomentar la convivència, la participació i l'autonomia dels joves durant les vacances d'estiu. Les activitats es faran de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, i els participants podran inscriure's per setmanes. Una de les principals novetats és que el servei serà totalment gratuït gràcies a una subvenció de la Diputació de Barcelona dins del programa d'impuls del lleure socioeducatiu per adolescents a l'estiu, que promou l'accés universal dels joves a activitats educatives i de lleure durant el període estival. El punt de trobada serà el Cau Jove o un altre espai municipal que es determini segons les necessitats organitzatives. Les places són limitades i en cas que la demanda superi l'oferta disponible, es prioritzaran els joves empadronats al municipi, les situacions de vulnerabilitat social acreditades i les persones amb discapacitat reconeguda. Si fos necessari, es tindrà en compte l'ordre de registre de sol·licituds i en cas d'empat es realitzarà un sorteig públic. Les inscripcions es poden presentar telemàticament a través del web municipal o presencialment a l'OAC aportant el formulari corresponent i la documentació requerida.
0: Més temes, 4.000 calellencs superant aquest vespre a 23 carrers a la ciutat. Sergi.
7: Sí, la nit dels sopars al carrer és, sens dubte, un dels moments més especials de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita. No només perquè ofereix l'oportunitat de compartir una estona amb els veïns i a reforçar els vincles de barri, sinó també perquè amb el trànsit aturat, els carrers es transformen en punts de trobada on la canalla pot jugar amb tranquil·litat, tal com molts recorden haver fet durant la seva infància. Aquest matí, una representació dels veïns organitzadors ha participat en l'entrevista de Ràdio Calella Televisió per explicar els preparatius de la vetllada. Hi han intervingut Salvador Gallart, en representació del sopar de Jovara amb Amadeu, Lluís Sarriera, del carrer Raval, Concepció Arroyo, del barri de Puig de Popa, i Mercè Montserrat, de la plaça Catalunya. Tots ells han coincidit incidit a destacar els nervis previs propis de l'organització d'un esdeveniment d'aquestes dimensions, però també la il·lusió perquè tot surti bé i perquè els participants puguin gaudir d'una nit de germanor, bon ambient i festa als carrers de la ciutat.
9: El dia d'avui és el que més espero. Jo t'haig de dir una cosa, jo avui a les 5 de la matí ja estava despert.
10: Ja tens nervis?
9: I ja estava tiqui. Ja m'estava menjant el coco, a veure què farem, què passarà, què deixarà de fer, què deixarà.
11: Nosaltres farem el sopar de comunitat de carrer, on serem uns 70 més o menys.
10: I teniu un ballaruca?
11: Bueno, tenim com sempre els froners de Calella.
10: Molt bé, és a dir, ell.
12: Ja fa... estem constituïts des de l'any 21 i hem anat fent cada any, però... intentant fer més, no? I l'any passat va vindre ja una orquestra, cosa que no havíem fet uns altres anys, i vam fer el ball del Fanalet.
13: Nosaltres en aquests moments estem amb els 250.
10: Déu-n'hi-do.
13: Confirmats. Què vol dir? Que tenim un barem de 50 amunt que encara es podrien apuntar perquè vam fer una comanda de 300 cadires.
0: I l'Ajuntament de Premià de Mar comença a preparar el Pla Local de Joventut 2027-2030 amb una enquesta virtual als joves premianencs. Martí.
4: Correcte, l'àrea de joventut de Premià de Mar convida aquests dies per xarxes socials al col·lectiu jove premianenc entre 12 i 29 anys a respondre una enquesta que li ha de servir per fer la confecció del nou Pla Local de Joventut 2027-2030. El Pla Local de Joventut és el full de ruta que adopten els municipis per orientar les polítiques en matèria de joventut per períodes de 4 anys. I actualment hi ha en vigor el del 2023-2027 que es va aprovar al ple del desembre del 2022. L'enquesta forma part d'una primera fase de diagnosi que es fa amb la col·laboració de la Fundació Ferrer i Guàrdia, que és la institució especialitzada en aquest tipus d'estudis, que acompanyarà d'altres recursos, com són dades estadístiques, reunions tècniques, entrevistes amb agents del territori i sessions amb joves. Aquesta diagnosi comença ara i s'espera poder-la acabar durant el mes de juliol. Posteriorment, entre setembre i novembre, es confeccionarà el nou pla i s'espera tenir-lo llest abans d'acabar l'any. Les preguntes que es fan als joves en aquest qüestionari virtual conté un primer apartat d'informació bàsica sobre qüestions com el sexe, l'edat, la residència o la situació econòmica familiar, que es pregunta sobre també aspiracions laborals, emancipació i habitatge, mitjans de transport, participació en el teixit associatiu o oci nocturn, i també sobre qüestions mèdiques i psicològiques, algunes de les quals relacionades amb problemes com el bullying o la discriminació per raons d'orientació sexual. També hi ha un apartat on se'ns demana quins considerem que són els aspectes més valuosos del municipi i els que considerem més fluixos. La Fundació Ferrer i Guàrdia és una entitat sense ànim de lucre catalana que, entre moltes altres tasques de recerca i consultoria social, es dedica a elaborar estudis, diagnosis i plans estratègics tant per al tercer sector com per l'administració pública, especialment ajuntaments.
0: Gràcies, Martí. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell de Malgrat. Ona Malgrat.
14: L'Ajuntament de Malgrat reprèn aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a les dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys durant els mesos d'estiu, es durà a terme al Parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre. La programació inclou sessions de diverses disciplines orientades a fomentar l'activitat física i els hàbits saludables. Les participants podran participar en exercicis com pilates, zumba, aeròbic, total body i reeducació corporal, entre d'altres. Les activitats es repartiran al llarg de tota la setmana en horari de matí i tarda, amb sessions d'una hora de durada. L'objectiu és oferir diferents opcions perquè les participants puguin adaptar la pràctica esportiva a les seves rutines diàries. La proposta es desenvoluparà íntegrament a l'aire lliure, com bé dèiem, al Parc del Castell, i també recordem que les sessions seran totes gratuïtes.
0: En cultura, Tordera presenta el cartell dels concerts a barraques de la Festa Major 2026. Marc.
1: Sí, les barraques de Tordera ja tenen cartell per l'edició d'enguany. Durant 3 nits, l'espai del Parc Prudenci Bertrana serà, com sempre, l'escenari de concerts per a tots els públics. La programació hi destaca enguany la presència de grups capdavanters i artistes molt estimats pel públic local, que ja hi van passar en edicions anteriors, com per exemple el cap de cartell, que és a Detallets, que presentaran el seu àlbum més nou, Cafè, pels més cafeteros. Els acompanyaran la banda Neon i Tutu Keke, que portaran l'energia de les versions més actuals, però també tindrem tocs pels nostàlgics amb Encanto del Loco, que és tribut a El Canto del Loco, i també el mític Miquel del Roig. A més, no faltarà l'actuació dels grups tordarencs Guassa i el cantant de trap Llini, i també la Casets, DJs i Cover Punk. Finalment, també hi haurà DJ Anna Gisbert, que serà l'encarregada de tancar les nits acompanyada de l'espectacle de violí elèctric de Lia Jensen. Properament, l'Ajuntament publicarà la convocatòria per a les entitats interessades a gestionar les barres de les barraques, així com els detalls sobre l'accés de menors i les normatives de seguretat.
0: I l'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la, Amat, Amat, una malgrat.
14: L'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta aquesta tarda la seva primera novel·la, Amat, Amat, en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Arxiu Municipal. La presentació, organitzada per l'Associació de Dones de Malgrat de Mar, comptarà amb la participació de l'escriptora Assumpta Mercader. La novel·la narra la història d'Amat, Amat, un diputat que veu com la seva vida privilegiada trontolla després de ser escollit en el sorteig de la collita, on dicta que haurà de ser sacrificat pel bé comú. L'obra aborda conceptes com la renúncia al privilegi i la relació entre l'individu i la societat. L'autora ha treballat en aquest projecte durant més d'una dècada i reconeix la influència de clàssics del gènere distòpic com 1984 de George Orwell o Un món feliç d'Aldous Huxley.
0: I Toni Strubel presenta demà al Centre Cívic de Premià de Mar la seva nova novel·la, un thriller polític al voltant del procés i els judicis de l'1 d'octubre. Sergi.
7: Els grups locals de l'ANC i de

0: Llibres del segle, on s'hi fa palès el seu esperat salt a la ficció. L'autor estarà acompanyat del reconegut advocat i analista polític Damià del Clot, en un acte que promet un debat intens sobre la repressió, el laufer i la lluita pels drets civils a l'Europa actual. La darrera paraula és un tràiler polític, vibrant, directe, que defuig el derrotisme per recuperar l'autoestima col·lectiva a través d'una trama internacional plena d'acció.
1: Toni Strobel, nascut a Oxford i fill d'una família exiliada, és filòleg, activista cultural i polític. Llicenciat per la Universitat d'Oxford, ha exercit com a professor d'anglès a les universitats de Deusto i Girona i en l'àmbit polític i social va ser un dels principals impulsors de la Comissió de la Dignitat pel retorn dels papers de Salamanca i va ser diputat al Parlament de per Solidaritat Catalana entre 2010 i 2012. El llibre La darrera paraula està prologat per Lluís Llach.
2: I en esports, cruel desenllaç per a un club petit Tordera que frega l'èxit en el play-off d'ascens. Marc.
3: Sí, el club petit Tordera ha vist com el seu somni d'ascens s'esvaïa de la manera més cruel possible a la nacional catalana. L'equip va caure derrotat per 3-4 contra el Sant Ramon, tancant així la seva participació en aquest play-off d'ascens. El partit es va posar costa amunt des del primer moment, amb un gol als 5 segons només de començar, i això va fer que el Tordera es precipités, arribant a la mitja part perdent 2-0, també per no mantenir també l'ordre i el joc en el pla de partit. La dinàmica, però, va canviar radicalment a la represa i els torderencs van sortir amb una mentalitat renovada i van passar a dominar completament el joc, aconseguint fins i tot capgirar el marcador, anotant 3 gols pràcticament consecutius, col·locant el 3-2. Tot i que els locals van disposar de diverses ocasions clares, i quan millor estaven els groc i vermells, un llançament d'aigua de la pista provinent del públic va fer frenar el ritme per netejar, evidentment, la pista. Aquesta aturada va donar aire al Sant Ramon, que poc després de reprendre's el joc va aconseguir empatar a 3 en una jugada desafortunada amb un doble rebot dins l'àrea local. A més, les 9 faltes acumulades dels torderencs va provocar que el Sant Ramon ho aprofités per fer el definitiu 3-4 quan faltava només un minut per acabar el partit. El Tordera ho va provar tot, traient fins i tot un porter per jugar amb superioritat numèrica, 5 jugadors a pistes, però tot i les rematades i que una d'elles va topar amb el pal, van acabar certificant la derrota i l'eliminació. Tanmateix, l'entrenador del Tordera, Sergio Alonso, fa un balanç molt positiu de la temporada.
4: Nosotros, bueno, salimos contentos de la temporada, de que hemos podido, bueno, pues estar ahí hasta el final, meternos en el playoff de ascenso, competirlo y bueno, ahora ya pues lo que dijimos al final del partido, ¿no? Somos un filial, es para, bueno, pues para intentar que la gente pues coja experiencia y al final jugando estas cosas también se cogen. Y que el año que viene, bueno, pues tenemos que intentar volver a estar aquí y volver a pelear por ese ascenso.
3: Doncs com deia l'entrenador, malgrat la derrota, la temporada ha estat molt bona i el bon paper de l'equip farà que alguns jugadors pugin al primer equip que juga a l'Hockey Plata.
2: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
5: Hola, bon dia. Quan queda menys d'una setmana per l'arribada oficialment de l'estiu, això passarà aquest diumenge a les 10:25 del matí, la situació meteorològica ja fa dies que ve marcada per les altes temperatures. Tot i que la setmana passada van baixar una mica, no va fer tanta calor, tornem a parlar de calor intensa. De fet, avui les màximes s'enfilaran a prop de la costa entre els 30 i els 32 graus i a l'interior de la comarca entre els 33 i els 35 puntualment. Per tant, calor de ple estiu. Els vents bufaran fluixos, com a molt lleugerament moderats, tant aquest matí com aquesta tarda. Aquest matí més aviat de gregal, aquesta tarda del sud-oest, i la situació marítima doncs, estarà dominada pel marejol augmentant ràpidament a maró aquest migdia i primeres hores de la tarda, disminuint novament a marejol cap a última hora del dia. Demà, novament, temps tranquil i assolellat amb unes temperatures que seran semblants a les d'avui.
2: Molt bé, doncs després de conèixer la previsió del temps, com sempre nosaltres ara farem una petita pausa i quan tornem repàs a les xarxes socials també tenim una entrevista amb Xavier Ponsomena, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme per parlar de la fira de silvopastura Ramats al Rescat. També tenim l'agenda setmanal del Maresme amb en Martí Capçada, la secció de cuina saludable amb la nostra col·laboradora la Txell Rubió, acompanyada trobada d'en Marc Tresserres. També avui entrevistarem a la Mar Márquez, escriptora malgratenca, per parlar del seu nou llibre. I acabarem aquest dilluns

0: amb la tertúlia esportiva, de fent un repàs doncs als titulars més destacats del món esportiu. Tot això a l'Ona Maresma d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
1: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Vinga, som-hi, moment de posar-nos al dia amb les xarxes socials. Aquesta setmana ho fem amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma, què tal?
2: Molt bé, Martí, explica'ns què podem destacar avui al Maresme.
3: Doncs avui al Maresme les xarxes estan parlant del desnonament de la Regina, que es tracta d'una veïna del barri de Rocafonda, de Mataró, que ha quedat ajornat fins al 24 de novembre. Desenes de persones es van concentrar davant el seu domicili per mostrar-li suport mentre la comitiva judicial comunicava la nova data. El cas ha generat una gran onada de solidaritat i ha reobert el debat sobre l'accés a l'habitatge i la necessitat de trobar solucions estables per les famílies en situació de vulnerabilitat.
2: Molt bé, això fixant-nos en clau comarcal i en clau internacional, que és notícia.
3: Doncs en clau internacional, Gemma, el que més comentaris està generant és l'anunci d'un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. I és que, segons les dues parts i amb la mediació del Pakistan, el pacte hauria de posar fi als enfrontaments a la regió i es formalitzarà aquest divendres a Ginebra. Un dels punts més destacats és la reobertura de l'estret d'Hormuz, una ruta estratègica per al comerç mundial del petroli que havia quedat afectada pel conflicte. A les xarxes, la notícia ha provocat una allau de reaccions, ja que molts usuaris celebren el que consideren un pas important cap a l'estabilitat a l'Orient Mitjà, mentre que d'altres es mostren una miqueta més prudents i esperen conèixer els detalls de l'acord abans de valorar-ne l'abast real. També s'ha comentat molt l'impacte econòmic de l'anunci, ja que les borses han reaccionat positivament i el preu del petroli ha començat a baixar.
2: I acabarem amb el tema curiós del dia.
3: Doncs acabem amb una història que et diria que sembla treta d'una pel·lícula, i és que 8 persones van quedar atrapades a més de 30 metres d'altura en una muntanya russa d'un parc d'atraccions de Texas als Estats Units. I és que una avaria mecànica va deixar el vagó aturat en ple ascens, gairebé en el punt més alt del recorregut, amb els passatgers inclinats i mirant cap al cel. L'escena va generar molts moments de tensió, però afortunadament els sistemes de seguretat de l'atracció van funcionar correctament i van evitar qualsevol risc de caiguda. Els bombers van haver d'actuar i d'evacuar els ocupants ja que d'una manera d'un per un amb una escala mecànica, és a dir, una operació que va durar diverses hores i que va ser seguida per desenes de curiosos. Afortunadament, he de dir que tot va acabar sense cap ferit, però això sí, per un ensurt que et diria que s'enduran de per vida els pobres.
2: Totalment, posem en dubte, no?, que aquesta gent torni a pujar en una atracció, eh?
3: Home, ho dubto molt, ho dubto. Si, mare meva, és que no em vull ni imaginar jo que em passés a mi.
2: No, no, ningú, ningú. Martí, anem a conèixer, doncs, la pregunta del dia. I què estem preguntant avui?
3: Doncs la pregunta del dia d'avui no té res a veure amb els tuits, però ja que estem en ple mundial de futbol i avui recordem que a les 6 de la tarda juga el primer partit a Espanya contra el Cabo Verde, doncs preguntem si creieu que Espanya guanyarà aquest mundial. Podeu respondre amb un sí o amb un no a les nostres xarxes socials.
2: Molt bé, Martí, doncs moltes gràcies.
3: A tu, Gemma, fins ara.

0: matí. Avui parlem amb Xavier Ponsomena, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme sobre la Fira de Silvopastura que es durà a terme a Dosrius el 21 de juny. Sergi Ferrer, endavant.
1: Sí, Gemma, avui m'acompanya Xavier Ponsomena. Què tal, Xavier, com estàs?
2: Molt bona tarda, Sergi.
1: Parlem de, bueno, una iniciativa que implementeu des del Consell Comarcal del Maresme aquest 21 de juny a Dosrius, aquesta Fira de Silvopastura. Per començar, et vull preguntar una mica en què consisteix i com neix aquesta iniciativa.
2: Bueno, neix amb la voluntat d'explicar a la ciutadania una pràctica que potser sona molt tècnica, però que al final doncs és molt fàcil d'entendre, que és que fer que els ramats ajudin a gestionar el sotabosc, val? Tot allò que tenim a sota dels arbres, per entendre'ns, i mantenir doncs aquest paisatge molt més viu i a reduir, sobretot, doncs, els incendis forestals, no? La fira el que vol unir són aquests tres mons que van molt lligats. Un és la ramaderia extensiva, la gestió forestal com a tal que estem doncs ara comentant, i també els productes de proximitat. I ho volem fer doncs d'aquesta manera oberta, familiar i també doncs divulgativa, no? Perquè és molt important aquesta difusió a nivell pedagògic i no només pensada per a tècnics o professionals.
1: Després entrarem una mica amb la fira, no? amb què s'hi farà, amb què s'hi podrà trobar la gent, però abans hi ha un aspecte que em crida molt l'atenció, que és precisament el nom, no? Per què Ramats al Rescat?
2: Doncs mira, justament el que volíem era això, no? Buscar el nom, que vol ser molt directe. O sigui, els ramats poden venir al rescat del territori en molts sentits, no? O sigui, ajuda a mantenir el sotabosc, tal com deia abans, contribueixen a prevenir aquests incendis i mantenen viu l'ofici de pastor i ens connecten amb una manera més sostenible a l'hora de cuidar els boscos, no? I per això doncs volíem un nom que fos amable, que s'entengués, que arribés a tothom, perquè al final doncs no parlem d'una tècnica forestal com a tal, no? Sinó que d'una manera d'entendre el territori, que això és el més important, que si cuidem els ramats també cuidem els boscos, i que els ramats no només produeixen aliments, no? I la gent ha d'entendre això. Això és una tècnica doncs mil·lenària, que els ramats doncs cuidessin els nostres boscos i a més doncs ajuden a la biodiversitat i a la prevenció.
1: A més, bueno, Ramat al Rescat, per edat, que m'agrada precisament, per això m'ha agradat el nom. Més enllà d'aquesta prevenció d'incendis, entenc que també és una manera, doncs, que ja ho has mencionat, no?, de donar suport, no?, en aquests ramaders del territori, aquesta proximitat, no?
2: Doncs sí, totalment, com diu Sergi, sovint parlem dels incendis quan tenim ja el foc al damunt nostre, no? Però la prevenció comença molt abans, i una part d'aquesta prevenció passa per tenir activat el territori, tenir pastors, tenir ramaders i tenir doncs gent que hi treballi i que conegui els nostres boscos, no? Aquí tenim el parc de la Serralada Litoral, el parc del Montnegre, i per tant doncs aquesta silvopastura pot ajudar a reduir el combustible forestal, però també a donar més sentit, més viabilitat a la ramaderia extensiva, i això és molt important perquè sense aquesta pagesia, sense la ramaderia, el que passaria és que el territori s'abandona, i quan el territori s'abandona, tothom sap que després el risc doncs pot augmentar.
1: I tant que sí. Parlem de la fira ara. Exactament, què s'hi podrà trobar la gent que s'hi acosti?
2: Doncs el que estem fent és preparant una jornada molt completa. Hi haurà productors locals, expositors d'iniciatives vinculades a la silvopastura, activitats per a infantils, per als infants i familiars, zona de restauració, espais de descans, converses, experiències en els diferents municipis i també una demostració gastronòmica. El que volem és que la gent que vingui passegi, descobreixi doncs els productes del territori de la comarca i alhora entengui que el perquè de la ramaderia pot i ha de ser una aliada en la prevenció d'incendis i en la gestió forestal.
1: De fet, per això fem no només aquesta entrevista, sinó feu aquesta fira, perquè recordem que fa poc, malauradament, hi ha hagut aquest incendi a Dosrius, relativament a prop. Llavors entenc que això és una manera doncs de conscienciar la gent i fer veure la gent doncs la grandària de que que pot arribar a ser un incendi i que cal doncs, avançar-se i tenir una mica de precaució. Aquesta fira forma part del Maresme Eurovelo 8, perquè encara no hi estigui familiaritzat, podries fer 5 cèntims d'aquest projecte?
2: Bueno, aquí, diferenciar el que és el projecte Maresme Eurovelo 8 que fem des del Consell Comarcal i l'altre, el que serà el futur traçat d'aquest Eurovelo 8, que això és, correspon al Departament de Territori de la Generalitat, i per entendre'ns i que la gent ho imagini visualment, el traçat és l'autopista, no? I el que fem des del Consell Comarcal amb aquests 3 milions de fons Next Generation és posar estacions de servei, no? I, bueno, el que sí que és veritat és que quan parlem d'Eurovelo pensem només en la bicicleta, però aquest projecte va més enllà, no? Com estem veient amb el tema de la silvopastura, també naturalitzacions de la Riera del Masnou, naturalitzacions de platja a la platja de Malgrat de Mar, illes de frescor on la gent es podrà aturar tant a Malgrat com a Vilassar, o sigui, són punts d'aturada i són infraestructures que van molt més enllà, que també van vinculades a digitalització, promoció turística, accions de transició verda i, bueno, tot plegat, doncs és un projecte molt ambiciós que el sector doncs, turístic, hoteler de la comarca fa molts anys que reclama, i aquesta serà la primera peça clau amb aquestes infraestructures ciclistes, amb aquests punts de servei, que aniran més enllà del que és el traçat, futur traçat de l'Eurovelo, que passarà per al litoral, apostant per municipis d'interior, com són Alella, Tiana, Arenys de Munt, també doncs, Palafolls, Tordera. Per tant, doncs, hem aconseguit vehicular territori, comarca, litoral, muntanya, com és doncs, la nostra comarca així de rica i plena.
1: Parlem, de fet, del Maresme, comarca on el punt de creixement econòmic inicial seria el turisme. Clar, quin impacte pot tenir aquest Eurovelo 8, sobretot en el turisme sostenible, si parlem de sostenible, en aquesta comarca, de cara al futur?
2: Bé, doncs pot ajudar el Maresme com una comarca, com bé dius, que no només és de sol i platja, sinó també de natura, muntanya, patrimoni i, bueno, producte local i una mobilitat activa, no? Tenim una comarca que és privilegiada entre Barcelona i Girona, jo sempre dic que estem al rovell de l'ou de Catalunya, amb mar i muntanya molt a prop, com deia abans, i l'Eurovelo 8 doncs dona aquesta oportunitat de connectar millor aquests actius i de generar sobretot aquesta oferta turística més desestacionalitzada, molt més saludable i més respectuosa amb el territori, no? Per tant, no es tracta només de treure visitants, sinó de fer-ho bé, ordenant, connectant municipis i generant retorn al territori. I el que volem més enllà de buscar aquest cicloturisme és també que aquestes actuacions serveixin també per als maresmencs i maresmenques i que tu puguis agafar una bici a Calella i diguis, ostres, amb un aplicatiu que tindràs a la teva disposició, veure que si arribes fins a Tordera, si en allà hi ha aparcaments lliures i tots els serveis que et donarà el municipi i en el seu recorregut, no? Per tant, doncs, més enllà del cicloturisme, que quedi per maresmencs i maresmenques i comencem a fer aquesta pedagogia de mobilitat sostenible que en el futur ha de passar per aquesta pacificació de Nacional 2, connectada amb bicicleta, amb serveis i que en un futur jo crec que la comarca es dotarà en alguns municipis de serveis de bici, que jo crec que es pot fer tranquil·lament entre Calella i Tordera, perquè són municipis que estan connectats un al costat de l'altre i de forma plana, que no hi ha pujades i baixades, no?
1: Exacte.
2: I que segurament doncs, de cara al futur ens hi trobarem.
1: De fet, has parlat de Rovell d'Ou. De fet, tots els que hem sortit del país amb cotxe, per exemple, sabem que cap al nord i oest, un parell d'hores, tres, estàs fora del país. Això s'agraeix molt també si has d'anar de viatge o has de sortir. El projecte Eurovelo 8 inclou actuacions ambientals, illes de frescor i sobretot naturalització d'espais. Quin model de comarca busqueu impulsar també de cara al futur, clar?
2: Bé, doncs el que busquem és buscar una comarca més resilient, més sostenible i sobretot més equilibrada, i per això hem fet partíceps en els ajuntaments de muntanya i que no quedessin despenjats d'aquest traçat de l'Eurovelo que passa per al litoral, no? Per tant, doncs volem una comarca que entengui que el turisme, la natura, la mobilitat, la pagesia, la ramaderia i la prevenció d'incendis, com és això de la silvopastura, no són carpetes separades, sinó que són peces d'un mateix model de territori, no? I en projectes com aquest Maresme Eurovelo 8 volem avançar cap a un Maresme que cuidi molt millor els seus espais naturals, que doni valor als seus productes locals i que afavoreixi la mobilitat activa i que també es prepari millor davant els efectes del canvi climàtic. I per això hem fet aquestes actuacions de la naturalització de la platja Malgrat, aquestes illots de frescor, fent també pedagogia amb un pla estratègic de rieres que ja vam presentar també als mitjans de comunicació fa un mes i que també forma part d'aquest projecte Eurovelo 8, i que també doncs posem doncs una naturalització com a exemple de pedagògic que estem actuant aquestes setmanes a la riera de l'Ella en el seu tram per al Masnou.
1: M'agradaria acabar aquesta entrevista amb una reflexió teva personal. Et conec al final i sé que ets una persona que estima no només la comarca, sinó també el país. Llavors, avui preguntar a tu personalment com t'imagines aquesta comarca, el Maresme, d'aquí uns anys, gràcies a aquests projectes que aneu impulsant.
2: Doncs mira, jo em puc imaginar un Maresme molt més connectat, però també molt més conscient del valor del seu territori. Jo crec que tenim un territori per donar-li màxima importància, una comarca on la gent doncs pugui moure's de manera més sostenible, on els seus espais naturals estiguin ben gestionats, que tots els ajuntaments tinguin aquesta sensibilitat, on els productors locals també tinguin aquesta visibilitat que es mereixen i on la prevenció d'incendis formi part d'aquesta cultura col·lectiva. I sobretot m'imagino doncs un Maresme que no perdi la seva identitat. Per tant, el mar, la muntanya, pobles, producte local i gent que cuida el territori, no? I una vegada sempre em quedarà en ment una reflexió que va fer un bomber de la comarca, que em va dir: ostres, és que tenim uns parcs naturals, bueno, el parc del Moner i la serralada litoral, que si algun dia s'ajunta el 30-30-30, que això vol dir 30 km per hora, 30 graus i 30% d'humitat, si hi ha aquests tres condicionants, si genera un incendi, serà molt difícil d'aturar, serà imparable aquest foc. Per tant, gestionem bé el nostre entorn.
1: Molt bé, Xavier Pons Domènech, conseller delegat de Transparència, Bon Govern i Planificació Estratègica del Consell Comarcal del Maresme. Gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i molta sort en el futur.
2: A vosaltres, gràcies.
0: Bé, seguim avançant, moment del tal dia com avui amb en Marc Tresserres, però primer comencem felicitant els famosos que avui fan anys. Marc Tresserres, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma.
0: Avui, de qui és l'aniversari?
3: A veure, doncs, sincerament, com que n'hi havia forces que dic: ostres, no, jo personalment no els coneixia, llavors tampoc me l'he volgut jugar, he mirat una miqueta biografies, però amb el que sí ens quedem, Gemma, és amb un conegudíssim, penso, que és Neil Patrick Harris, que és un actor nord-americà, però conegut sobretot pel seu paper de Barney Stinson a la sèrie de comèdia Com vaig conèixer a la vostra mare, que és un dels personatges principals, i avui, justament, Gemma, 53 anys compleix Neil Patrick Harris.
0: Molt bé, i avui també és el Dia Mundial o Internacional de quina cosa?
3: Doncs mira, primer n'hi han tres. El Dia Mundial de la Presa de Consciència de l'Abús i el Maltractament a la Vellesa, és a dir, el seu objectiu és visibilitzar aquest dia i conscienciar i prevenir la violència, l'abandonament i la discriminació que pateixen les persones grans a tot el món. Llavors també hi ha el Dia Global del Vent, una data promoguda bàsicament per destacar la importància de l'energia eòlica com una de les fonts d'energia neta i renovable que sonaran claus i són ja claus pel futur del planeta Terra. I també hi ha avui el Dia Internacional de la Dona a la Mineria. Aquest m'ha sorprès força, un dia dedicat a reconèixer i visibilitzar els assoliments i la contribució de les dones que van formar part i encara formen part de la indústria minera a nivell global.
0: Molt bé, i què passava tal dia com avui, però de l'any 1977?
3: Sí, exacte, és una data molt important per l'estat espanyol, i és que van celebrar-se les primeres eleccions democràtiques al país. Després de gairebé 40 anys de dictadura franquista, la ciutadania va poder votar en llibertat i a la jornada electoral, evidentment, va registrar una participació massiva, superant el 78% del cens. Adolfo Suárez, al capdavant d'Unión de Centro Democrático, va ser qui va guanyar els comicis. Després, el Congrés i el Senat van tenir la missió principal de redactar la Constitució, que és l'actual, i aquest fet històric es considera el pilar fonamental de la transició democràtica espanyola.
0: Molt bé, i l'efemèride musical avui a què està dedicada?
3: Doncs mira, molt curiós, el 1996 va morir aquesta coneguda cantant de jazz, de fet, una de les reines del jazz, que és Ella Fitzgerald, i us explicaré una molt bona anècdota, que el seu reconeixement global va venir gràcies a Marilyn Monroe. I saps per què, Gemma?
0: Per què?
3: Doncs mira, perquè el prestigiós Club Mocambo dels Estats Units es negava a contractar Fitzgerald, tot i que era una dona amb veu portentosa, no la volien a causa dels prejudicis racials de l'època i perquè consideraven que la seva imatge corporal no encaixava amb el local. Llavors, Marilyn Monroe, que la coneixia, va trucar personalment al propietari del club i va prometre que si la contractaven, ella s'asseuria a primera fila cada nit, garantint així doncs una enorme atenció mediàtica. Evidentment, el propietari del Club Mocambo va acceptar el tracte i les actuacions de Fitzgerald van ser un èxit tan aclaparador que li van prorrogar fins i tot ja després el contracte. Aquest esdeveniment va catapultar la carrera de Fitzgerald, que va afirmar que a partir d'aquell moment mai més va haver de tocar en clubs de jazz petits. Així que aquesta és l'anècdota de Fitzgerald a Marilyn Monroe pel mig.
0: I què més ens pots explicar d'aquesta cantant?
3: Doncs mira, ja anem directament a la cançó, que amb això acabarem. La cançó, una de les més conegudes, és It Don't Mean a Thing, un clàssic del jazz i del swing on ella demostra tota la seva potència i la seva increïble capacitat de fer scat. A veure si ho he dit bé, no sé si en Sergi està per aquí, que és improvisar amb la veu com si fos un instrument. No sé si en Sergi ens ha escoltat.
0: Segur que ho has dit fantàsticament.
3: Doncs és aquesta cançó.
0: Total confiança. I el ritme, comentes que és tan encomanadís que és impossible no moure els peus.
3: Sí, ja veuràs. Ara l'escoltarem i jo crec que us agradarà bastant. Ja l'he agafat amb ritme per encara bé aquest dilluns.
0: Molt bé. Doncs, Marc, gràcies com sempre. Escoltem aquesta cançó. Fins ara.
3: Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez, una declaració la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía, también enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además

0: la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona, també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen 350 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent, i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb les Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys.
2: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
3: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'aquest dilluns i tot seguit el que fem ara és remenar entre els arxius a la comarca amb en Jordi Prats a Valls. Jordi, bona tarda. Què ens expliques avui?
4: Bona tarda, Gemma. Doncs ens acostem a l'estiu, tot i que la calor, com sempre, ja ha arribat abans d'hora, i això també es nota a la crònica dels diaris i revistes que consultem. Si fem història, per exemple, avui ens situarem en un 15 de juny, però de l'any 91, precisament per parlar d'un tema no molt agradable, la veritat, però que sí que ja ens recorda a l'estiu. I és que aquell dia el MOB enderrocava diferents guinguetes de la platja de Calella per no complir amb la normativa. Excavadores del Ministeri d'Obres Públiques i Transports, el MOB, doncs enderrocava aquell matí 3 de les 9 guinguetes, dels coneguts siringuitos, de la platja de Calella, que incomplien la llei de costes. El més significatiu és que l'enderroc es feia mentre alguns dels propietaris eren a la delegació del MOB a Barcelona, intentant, doncs, negociar una solució. L'esfondrament es va fer amb la presència del cap de la demarcació de costes del Ministeri de Catalunya, Manuel Noboa, i efectius de la Guàrdia Civil, però sense gaire d'haver ordre d'avís previ. L'enderrocament dels establiments estava previst pel 7 de juny, però es va retardar fins aquella data després de l'ajornament sol·licitat pels propietaris. El MOB va anunciar que cobraria als propietaris de les 9 guinguetes el preu del seu enderroc, que podia pujar a uns 18 milions de pessetes. Els establiments, en els quals treballaven prop de 70 persones, es van començar a instal·lar a la platja de Calella a partir de 1962, encara que el més antic d'ells era de 1914, i l'any 1969 els propietaris van presentar un projecte per aconseguir la seva legalització. A poblacions de l'Alt Costat, com per exemple a Pineda de Mar, hi havia també 13 guinguetes afectades per la llei de costes, a més de 3 càmpings situats en aquesta mateixa població. Sí, anaria amb Gemma sense aquestes guinguetes, també intentant treure-li allò, la cosa negativa en aquesta notícia, però ja formen part també del paisatge, doncs, de les platges de les nostres costes.
3: Totalment, i com s'agraeix, una guingueta quan surts de l'aigua i et ve de gust refrescar-te i veure alguna cosa.
4: I com dèiem, ja és, si ho dibuixéssim allò tipus Skyline, no?
3: Sí.
4: La fesomia de les platges del nostre municipi, n'hi haurien moltes i n'hi han de molt mítiques, sens dubte.
3: Totalment, totalment. Doncs Jordi, gràcies com sempre, fins ara.
4: A tu, gràcies, fins ara.

0: Agenda sobre la taula, que de seguida comencem ja a omplir-les amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda de nou.
0: Aviam, què ha de passar aquesta setmana al Maresme? Però abans ens expliques on podem anar a donar sang.
1: Exacte. Primer us faré 5 cèntims dels jocs on donar sang aquesta setmana a la nostra comarca, i hi ha bastantes ubicacions, així que intento disparar ràpid i començo, Gemma.
0: Doncs va.
1: El primer dia on es pot anar a donar sang és avui mateix, dilluns, i tenim dos llocs, a Arenys de Munt, a l'Ajuntament, i a Tordera, a l'Esplai. Després ens anem ja cap al dimecres, on podem anar a Calella, a l'Escola Pia, o al Masnou, al Centre Cívic Els Vianesos, el dijous. La localització és a Dos Rius, a l'Ajuntament. Divendres a Mataró, al Casal de la Nova Aliança. I ens anem ara ja al cap de setmana, el dissabte, dia 20 de juny, que podem anar a Arenys de Mar, al Calissai, a Mataró, al Casal de la Nova Aliança de nou, i a Pineda de Mar, a la Biblioteca Antiga Mèlies, Sala Llorenç. I per acabar el dissabte, per aquells més despistats, que s'acostin a Vilassar de Mar, a l'Espai Galbany. I ara sí que ja, per acabar, l'últim lloc d'aquesta setmana és a Palafolls, a l'Escola Municipal de Música i Dansa.
0: Molt bé, doncs ara sí que ja sabem on podem anar a donar sang i ser solidaris, i ara ens pots explicar doncs què podem fer aquests dies a la comarca.
1: Doncs mira, la primera activitat que us portem a l'agenda d'avui és que, bueno, primer recordar que aquest any, el 2026, és l'any Alfaro, ja que fa 200 anys que es commemora aquest dia, i ja durant tot aquest any a Llavaneres, a Sant Andreu de Llavaneres, hi ha moltes activitats. Però aquest dimarts, és a dir, demà, n'hi ha una. O sigui, n'hi va haver una el 16 de maig, una el 12 de juny, i la següent és demà a 11:15 del matí a la plaça de la Vila, que tindrem un concert de primavera anomenat El Faro 200 anys de llum, a càrrec de l'Institut Llavaneres.
0: Molt bé, què més?
1: Ens anem ara el dimecres a Premià de Mar, on també tindrem un concert, però en aquest cas un concert homenatge a David Bowie. I és que l'Escola de Música commemora la música de David Bowie en motiu del 10è aniversari de la seva mort. El concert s'anomena We Can Be Bowie Just for a Day, i el faran moltes corals que, bé, no vull dir nom per nom, però jo aquí en llegeixo una quincena o una vintena de corals. Per tant, serà un concert molt especial, i el podrem disfrutar el dimecres a Calella, a l'Espai L'Amistat, a les 7 de la tarda. Ai, a Calella, perdoneu, a Premià de Mar, a l'Espai L'Amistat, a les 7 de la tarda.
0: Perfecte, som-hi, més coses.
1: Ara sí, ens anem cap a Calella, que m'he anticipat abans, però el divendres ja, és a dir, que el divendres, que ja t'agafes les coses d'una altra manera, perquè ja s'ha acabat la jornada laboral, bueno, la setmana laboral, i tindrem la primera activitat a les 6 de la tarda amb la presentació d'un llibre anomenat A ritme de 2x4 de Lluís Sarriera. Després també a les 6 de la tarda, a l'Espai Jove de Can Saleta, tindrem la festa de final de curs, on es presentarà la programació d'estiu, i també qui vulgui anar es podrà acomiadar del curs escolar amb música, espectacles, karaoke i, que no pugui faltar, una miqueta de pica-pica. I ja per acabar amb les activitats de Calella d'aquest divendres, a 9:15 del vespre fins a 9:15 hi haurà la cercavila dels grups del Calella Folk Festival, amb recorregut des de la riera de Capaspre fins a l'església, a l'arribar a la plaça de l'Ajuntament.
0: Molt bé, Martí, tenim més coses?
1: Tenim més coses. Ens anem ara a una activitat d'Arenys de Mar que la podrem disfrutar tant el divendres com el dissabte, així que no hi ha excusa. I estem parlant de la 12a Fira de la Cervesa Artesana, de 6 de la tarda a 10 de la nit a la nova part coberta de la Riera, durant el divendres i el dissabte, on es podran provar totes aquestes cerveses artesanes, i hi haurà una gran varietat del producte per aquells curiosos que els agradi el món aquest de la cervesa, o per qui vulgui anar doncs, a disfrutar i a desconnectar amb els amics o amb la parella o familiars, a passar un bon divendres o un bon dissabte amb companyia.
0: Molt bé, seguim amb més activitats.
1: Seguim, ens anem ara el dissabte a Dosrius, que trobarem la fira de silvopastura anomenat Ramats al Rescat. Aquesta fira, doncs, hi hauran activitats durant tot el dia que us en faig 5 cèntims. A 11:15 del matí hi haurà l'obertura de la fira. Després de 11:12 hi haurà un cicle anomenat Converses de Ramaderia i Silvopastura. Després, de 12 del matí a 1:00, hi haurà una roda d'experiències on us deixem que ho aneu a descobrir pel vostre propi compte, però òbviament són experiències relacionades amb la temàtica. I després, a 2:00 del migdia, hi haurà cuina en directe amb degustació, on ens ensenyaran a fer plats tradicionals i també, doncs, els podrem provar. Ja per acabar la jornada, a 5:00 PM hi haurà una taula rodona d'iniciatives i projectes, i a 7:00 hi haurà ja, per acabar, el tancament de la fira.
0: Molt bé, Martí. Més activitats?
1: Vinga, més activitats, ja en queden un parell només. Ens anem el diumenge a Sant Vicenç de Montalt, que trobem la 28a trobada de puntaires. La ubicació és a la plaça del poble, a 10:00 AM, i l'organitza l'Associació de Puntaires de Sant Vicenç de Montalt amb la col·laboració de la Regidoria de Cultures, Festes i Tradicions. Perdoneu. És una activitat completament gratuïta on prop de 200 de puntaires d'arreu del país ens mostraran durant tot el matí com fan anar els boixets per crear autèntiques obres d'art tèxtil. Així que, bé, intentem tocar totes les tecles aquí a l'agenda de l'Ona Maresme, i en aquest cas ha tocat a Sant Vicenç amb aquesta trobada de puntaires. I ja en queda una d'activitat, Gemma.
0: Molt bé, a veure què tenim.
1: Doncs el diumenge a Mataró hi haurà la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026 amb l'etapa de Santa Susanna de Sprint a Mataró. Això podrà ser aquest diumenge... No, perdoneu, que ho he llegit malament. El divendres, concretament, hi ha la primera etapa, aquesta de Santa Susanna a Santa Susanna, i s'anomena l'Sprint a Mataró. Però el diumenge, que és de la que us parlava ara, trobem l'etapa número 3 de Mataró a Barcelona. És a dir, que la Volta Ciclista de Catalunya toca la nostra comarca aquest cap de setmana, i tothom qui li agradi el món aquest de les bicis, doncs, podrà disfrutar d'aquest esdeveniment.
0: Molt bé, de fet, ara que parles de la Volta Ciclista, ja han fet una cançó que està molt xula, que no sé si la trobaré ara mateix. No sé si és aquesta, eh? Addicte a la serotonina.
1: Ah, no l'he escoltat. De qui és aquesta cançó?
0: Jung Rajola. És que no sé si és aquesta la cançó, però jo l'altre dia vaig escoltar a la ràdio una cançó sobre, vaja, feta expressament, per la Volta Ciclista. Després intentarem buscar-la.
1: I et va agradar?
0: Sí, estava molt bé, estava molt xula. Molt guai. Molt bé, doncs Martí, ja ens has explicat tot el que ens havies d'explicar. Com sempre, digue'm alguna activitat que t'hagi cridat l'atenció, especialment a tu.
1: Ui, doncs, pregunta complicada. Jo sempre intento ficar activitats aquí que em cridin l'atenció, però potser em quedaria amb aquesta, amb la volta ciclista, ja que és una cosa que no hi he anat mai, ni a un Tour de França, ni una volta a Catalunya, ni una volta a Espanya, ni res, i sempre es genera molt bon ambient, i, bueno, per curiositat ja aniria a treure el cap.
0: Molt bé. Doncs perfecte, com sempre.
1: Tu et quedaries amb alguna o què?
0: Mira, m'he despistat. No parlava de la cançó de la Volta Ciclista, perquè quan he llegit el títol he dit aquesta cançó, Addicte a la Serotonina, no em sona de res. És la cançó del Tour de França, que és l'ha creat Doctor Prats.
1: Ah, ostres, no fotis. No estava al cas ara que...
0: Sí, Energia. I està
1: doncs
0: molt bé aquesta cançó. Després, si tenim una estona, si fem el repàs a la pregunta del dia i ens sobren minuts, l'escoltarem. Martí, ja tenim la Txell preparada, així que et deixem. Fins ara.
1: Molt bé, doncs fins ara, merci.

0: És moment de parlar de cuina saludable amb la nostra coach alimentària i chef, a la Txell Rubio, i en Marc Tresserres. Avui, de fet, fem una recepta amb molta verdura i molta fruita. Endavant, companys.
1: Què tal? Doncs gràcies, Gemma. Nosaltres comencem de nou un dilluns més, com sempre, amb la secció amb la nostra coach alimentària i chef, Txell Rubio. Què tal? Molt bon dia.
2: Doncs bon dia, encantada com sempre d'estar amb vosaltres un dilluns, que ja ens queda menys també per finalitzar aquestes receptes fins la nova temporada.
1: Exacte, ja arribem a la recta final, queden, diria que queden quatre sessions de la secció, per tant anem-les a aprofitar d'allò més. Avui, Txell, amb doble recepta, a més, ets tan generosa que no em portes una sinó em portes dues.
2: Sí, és molt important, i a més sobretot ara que tenim aquestes fruites tan estupendes, en podríem fer tantes, però avui hem escollit també l'albaracop. Com el podem preparar? De dues maneres. Dues
1: Vinga.
2: Receptes estupendes, i dir-vos que aquesta recepta és la que vam fer l'altre dia al taller que vam fer a l'Oncolliga a Calella. Donar les gràcies, primer de tot, que si no després em passa, dono les gràcies, dono gràcies a Can Gallard, a la ferreteria, i tothom que s'adreci abans de final de mes, que ha escoltat aquest programa Txell Rubio, el Som com Som, i aquí a l'Ona Maresma, doncs tindrà un 10% de descompte amb els estris, així que animeu-vos.
1: Molt bé, fantàstic. Doncs després de fer aquesta introducció, per saber tothom que estigui ben atent de com aconseguir-ho, anem a per les receptes d'avui, que, com deies, utilitzarem molta fruita i verdura.
2: Sí, albaracoc, molt important. Després parlarem d'aquestes propietats, curiositats, però avui són ingredients molt senzillets. Albaracoc, per persona, nosaltres vam fer un tastet, però per persona, per exemple, seria un albaracoc. No faria falta més. Albaracoc, i què farem? Agafarem albaracocs, anacards i all negre. Com sempre, utilitzem aquests ingredients, però l'anacard el podríeu substituir. L'anacard és una semilla, però també el podríeu substituir, si volguéssiu, per fruit secs, d'acord? Us donem aquesta opció. Nosaltres, ingredients: coc, anacard i all negre. I de base, per presentar el plat, hem posat rúcula i canonja, tan important. Podeu posar qualsevol altre tipus d'enciam, que ara és quan més enciams tenim a l'horta. Què hem fet amb l'albaracoc? Sobretot, molt important, netejar-lo, d'acord? Netejar-lo i obrir-lo. Hem tret el pinyol i l'hem farcit d'aquest all negre i d'aquests anacards que els hem torrat, o els podeu comprar torradets, sense sal, molt important. Per triturar, agafeu un morter, si teniu companyia i li agrada donar un cop de mala cuina, amb un morter, una mica d'oli perquè no surtin volant, i xafeu. I si no, poseu, lògicament, aquests alls negres i aquest anacard. Després, que teniu algun altre tipus de triturador, podeu utilitzar-ho. Quan estigui fet, farciu els albaracocs i ja està, podeu emplatar de base, com hem dit, aquest verd. Què us sembla? Fàcil i atractiva.
1: Molt, moltíssim fàcil. A més, aquesta recepta, bona i fresqueta per l'època de l'any que estem. De seguida parlarem de les seves propietats, però, primer de tot, després d'aquesta recepta, que és senzilleta i molt ràpida de fer, anem a per la segona recepta.
2: Sí, la segona, sí que és veritat que l'altre dia vam fer una espècie com de pesto. Aquesta també tindria alfàbrega, també direm per què. En aquest cas, l'albaracoc, què hem fet? Agafem els ingredients, per exemple, per un tastet, per compartir, agafarem un albaracoc que s'ha... persona. Per què? Perquè el ratllarem, d'acord? Treureu el que seria, agafareu un ratllador i treuríeu la pulpa i el ratllarem. Aquí també molt fàcil. Fruits secs, ingredients, albaracoc, fruits secs, els que vulgueu. Aquí al taller vam posar a nous nosaltres.
1: Vale.
2: I vam utilitzar feta, però podíeu, és un formatge d'ovella, però podíeu utilitzar un formatge de cabra. I si no, de vaca, però com sempre nosaltres recomanem aquests dos altres formatges. Què fem aleshores? Com hem dit, el baracoc el ratllem bé, el reservem a la nevera perquè estigui fresquet, tipus un xic de sal i un xic de pebre, ben remenadet i a la nevera. I aleshores aquest formatge feta li haurem posat l'alfàbrega tallada, l'alfàbrega morada tallada o picada, en aquest cas no anirà triturada, i anirà remenada amb els fruits secs. En aquest cas nosaltres vam utilitzar nous picadetes, tot remenat, remenat, i després li posem el que seria la polpa de l'albaracoc ratlladeta, i aquí sí, les espinaques talladetes petites. Remenat, remenat, i el desfet. Dos opcions per emplatar. Ho posem en un platet amb les espinaques de base ben senceretes i podem posar-ho per sobre, o podem obrir uns albaracocs i també farcir-los. Aquí hem fet dos amanidetes xules, xules, i unes presentacions fàcils. Què us sembla?
1: Molt bé. Jo et volia preguntar sobre aquesta albaca morada. Per què ha de ser justament aquesta?
2: Doncs, molt bona pregunta, i així també parlem de les propietats i les curiositats. L'albaca, la morada, és més intensa i més picant, molt més. Si feu un pesto, com vam explicar l'altre dia, que perquè sigui més saludable nosaltres podem posar més oli, o feu aquesta recepta divertidíssima i fa, si poseu aquest tipus d'alfàbrega, no creu més intensa, més olorosa i més picant. Si poseu la verda, serà menys aromàtica. Què passa? Les fulles morades després es tornen verdoses, sí? Quan es fan, passen els dies, tornen més verdoses. És una intensitat diferent. Us convidem a que proveu. Un altre dia en vam parlar, però l'alfàbrega vosaltres la feu servir o compreu el pesto fet, per exemple?
1: Clar, això depèn de cadascú. Jo el pesto normalment l'agafo fet.
2: Clar, doncs seria super bo que un dia provéssiu de fer la prova, la intensitat de sabors i, a més, tots els additius que moltes vegades ens hi posen que no hi haurien de ser, i ens estalviem, doncs, aquests additius i fer-ho nosaltres. Per què no?
1: Sí, sí, tant, que és el que sempre comentes, que tu amb moltes de les receptes, quan les hagis de preparar, sempre millor preparar-ho un mateix en lloc d'anar-ho a comprar o que ja estigui tot prepreparat, oi?
2: Sí, realment és una de les coses que fomentem. Aprofito perquè fer aquest parèntesis des del Som com som, estem treballant per, com us ho vam dir a principi de temporada, però ja estem treballant perquè molts centres, moltes residències, moltes escoles poden instaurar models de cuina slow food i cuina de proximitat, d'això endavant de la quinta gamma, perquè malauradament la quinta gamma té un cost baix, però nutricionalment no és tan sana, degut als usos d'additius alimentaris, deguts a l'excés de sucres i deguts també a moltes als almidons que utilitzen. Per tant, així fomentaríem aquest slow food i aquesta cuina de proximitat. És una tasca molt maca que està fent el Som com som.
1: Molt
2: i
1: bé.
2: Ens venia de gust compartir-ho amb vosaltres.
1: Sí, sí, ja fas bé. De fet, sempre en parles, d'aquests almidons que hi ha en molts aliments. De l'almidó, vaja.
2: Sí, a més, què passa? Correcte, què passa amb els almidons? Aquesta dextrosa es converteixen en sucres. Per una banda, coneixem els sucres que afegim. El sucre blanc, que prové de la remolatxa, però després tenim aquests sucres que estan en molts productes que comprem i que es converteixen, que són almidons i que es converteixen en sucres. Per tant, tot això va a la nostra salut. I també què passa? A la nostra salut no és bo pel tema de la glucosa, però a més que ens està generant una addicció pel tema de la patabilitat. Ho hem de tenir en compte per generacions futures que tinguin una salut important, una Clar. Salut més forta i així, sí, sí. entre altres coses, abaratir costos sanitaris.
1: No, no, és que tot va lligat i una cosa porta a l'altra, sens dubte, això va, realment val molt a tenir-ho en compte. Txell, no sé si ens queda alguna cosa a explicar del tema de les propietats d'alguns dels aliments.
2: Sí, sí, m'agradaria dir-vos, per finalitzar el tema de l'albahaca, l'albahaca, tant la verda com la morada, s'utilitza molt, també a la Índia, dintre del que seria, com parlem sempre de salut, de la medicina ayurvèdica. Per si algú vol tafanejar, la medicina ayurvèdica a l'OMS està contemplada com una teràpia alternativa holística, on el que seria important una alimentació per cada tipus de doshas, que serien, és molt, molt interessant, que serien el vata, el pita i el kapha, en funció de les nostres costums, de les nostres, de la nostra constitució i de moltes altres factors. Què és el que passa? Recordem, la nostra microbiota també està molt lligada a la dieta mediterrània. Per tant, com sempre, fomentar aquests aliments que tenim, en aquest cas, a la nostra dieta mediterrània. I si et sembla, per finalitzar, dir que l'albaracoc és un aliment per la gent que està fent una dieta baixa en calories, té moltes vitamines, molt potassi, molta fibra, també, que ens facilita el trànsit intestinal, i que la van portar els romans aquí ja fa molts i molts anys, perquè a la Xina ja estava des de fa 4.000 anys. I aquí va arribar a Armènia, va arribar per Armènia, gràcies als romans. O sigui, també no deixem de tenir aliments de fusió, perquè nosaltres ens pensem que són nostres, però no, van arribar fa molts anys a la península.
1: Sí, sí, aquesta dada m'ha agradat molt quan me l'has passat, i ara que l'estaves explicant crec que és important i curiós, perquè no sempre sabem d'on provenen tots aquests aliments, i val la pena ja no només

0: que parla de la menopausa i que també és molt important. I per la salut també és molt important.
1: Home, clar, a totes les dones els hi arriba i és important també alimentar-se bé per poder-ho portar de la millor manera possible,
0: oi? I que també hi ha una cançó.
1: Les cançons sempre arriben a tot arreu i a tots els temes i és el més maco. Txell Rubió, moltíssimes gràcies i ens veiem el proper dilluns.
0: Una abraçada.
1: Igualment.

0: fantàstica secció de cuina. Anem a fer el repàs a la pregunta del dia amb en Martí Capçada. Martí, recorda'ns què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma.
1: Doncs la pregunta d'avui, Gemma, era si creieu que Espanya guanyaria aquest Mundial de Futbol que es celebra aquest any als Estats Units. I la veritat és que un 40% dels nostres oients diuen que sí, que t'he de dir que déu-n'hi-do, ja que les possibilitats, doncs... Bueno, diuen que són de les seleccions favorites, però hi ha moltes opcions, per tant, ho trobo un percentatge bastant elevat. Podeu seguir votant a través de les nostres xarxes i parlarem a veure... suposo, a la tertúlia una miqueta sobre el tema.
0: Clar, és el que t'anava a dir, que segurament ho ampliarem a la tertúlia, aquesta qüestió. Has comentat que avui juga a Espanya a les 6 de la tarda.
1: Correcte, contra el Cap Verd. Bueno, crec que es diu així en català, el Cabo Verde.
2: Ho has dit bé, Martí.
1: Va, no. Merci, Marc.
0: Ah, sí? Té traducció?
2: Sí, suposo. Sí, la té.
0: Ah, veus, molt bé. Em sonava estrany, però mira... Molt bé, i no sé si tenim la cançó aquesta que comentàvem abans del Tour de França. Mira, escoltem-la.

0: Ei, molt, m'agrada molt, carai.
1: En català.
0: De veritat, la trobo molt xula. Felicitats molt.
1: Als doctor Prats.
0: Als doctor Prats, exacte.
1: Totalment. Doncs Martí, com sempre, gràcies per la pregunta del dia i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
0: A tu, fins ara.
2: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I us ho dèiem a l'inici del programa, l'escriptora malgratenca Mar Márquez debuta amb la seva primera novel·la Amat Amat, l'obra que veu del gènere distòpic aborda conceptes com la renúncia, el privilegi i la relació entre l'individu i la societat. En parlem amb l'autora de la novel·la Mar Márquez.
3: Bé, tornem a parlar de llibres aquí, concretament a la novel·la Amat Amat, una obra que és també significat d'aquest debut de l'artista, l'escriptora magratenca Mar Márquez. Bona tarda, Mar.
4: Hola, bona tarda.
3: Bé, en primer lloc, la teva primera novel·la, explica'ns una mica quines sensacions tens a l'hora de presentar-la i també de què tracta.
4: Doncs, per ser la primera novel·la, estic rebent doncs, molt bona acollida i molt bon acompanyament allà on vaig presentar-la. De moment he fet un parell de presentacions i tinc moltes ganes de fer-ho a Malgrat, que ho farem aquest dilluns que ve. I bé, la novel·la parla sobre... Té un protagonista principal, que és la Matamat, i parla sobre la injustícia, sobre la desigualtat en el món. Llavors està basada com en un futur força proper. I és en aquest futur on aquest personatge, que és un polític, una persona molt influent en aquest món, doncs veu que la seva vida daurada i privilegiada entra en risc degut a una circumstància que no us vull desvetllar, però que de fet en el primer capítol ja es coneix, no? I això engega doncs tota la trama, que serà el seu intent de recuperar-la, no? I que el confrontarà amb com això afecta els seus valors i a la seva vida personal.
3: Bueno, no sé si podem desvetllar alguna cosa més. Tinc aquí davant la sinopsi, me l'estava mirant. No sé si podem avançar una miqueta els motius, no? Si em dones el permís, no?
4: Sí, val.
3: Bueno, llegeixo literalment que la Matamat és un triomfador, treballa com a diputat, com bé deies, un polític, i que tot li somriu, excepte que bé, té un fill, no? És a dir, és aquest el dilema, no? Dificultats a l'hora de tenir un fill, i llavors un dia el seu número apareix a un sorteig, es diu la collita, i es veu que és un ritual religiós, i aquí haurà de ser sacrificat, entenc que el nen.
4: No.
3: Ah, o què?
4: A veure, la Mata està tenint problemes per concebre, ell i la seva dona volen tenir fills però no poden, els hi està costant, però aquest ritual que és la collita és un ritual que està orquestat tant per l'Estat com per la religió imperant d'aquest univers, d'aquesta ciutat-estat, i serveix per regular la població, perquè és un món on no hi ha recursos, hi ha escassetat de recursos, llavors tant el naixement com la mort estan regulats per l'Estat i per aquesta religió de l'amor universal. I llavors ell és escollit, hi ha un sorteig, i és escollit per ser sacrificat pel bé comú perquè més gent pugui seguir naixent, no? Llavors, és aquest el dilema que posa en marxa tota la resta de la novel·la, perquè ell és un polític d'esquerres, llavors té un privilegi que pot fer servir per escapar d'això, però no el vol fer servir.
3: O sigui, és una obra que juga molt amb aquests mons utòpics d'algunes altres novel·les, no? Aquests mons, no? Que plantegen universos perfectes, però sempre doncs, amb un sistema de govern que controla, no? No sé, potser m'estic aventurant massa, però ara em recorda, per exemple, una mica els Juegos de l'Hambre, no? Amb això d'aquest sorteig que fan, no? Cada any per participar en els jocs. És una mica, entenc que, no sé si veu d'aquí les inspiracions teves per portar a terme aquest llibre.
4: Doncs no, dels Jocs de la Fam sé que es va, no sé, clar, pensa que jo vaig començar a escriure aquesta novel·la fa 10 anys, però 3 anys abans també l'havia estat pensant. Posa-li que cap al 2013 vaig començar a preparar-la en tot plegat fa molt de temps. No he llegit ni he vist els Jocs de la Fam, però sí que m'han comentat no, les similituds. I sí que veig que té relació, doncs, per exemple, un referent molt clar seria 1984 de George Orwell.
3: Correcte, també és l'altra obra, sí.
4: Exacte, sí. O Un món feliç, de Huxley, són societats...
3: distòpiques.
4: Sí, exacte, l'individu doncs, està molt controlat i la vida doncs, és molt complicada de viure en llibertat, no? Que és un altre dels grans temes de la novel·la, la llibertat. No?
3: Que, una obra que has dit que ja portes construint-la 10 anys, en tot aquest procés, com ha estat? És a dir, per la gent que ens escolta i també pels qui som aficionats de l'escriptura, doncs, a vegades tenim aquests moments d'inspiració, també aquests moments de la vida doncs, que ens fa parar i que, i que potser estem amb altres coses i no recuperem l'escriptura. En el teu cas, com ha estat? Ha sigut una escriptura continuada? Has també parat, com fem molts altres, per construir aquest món? Com ha sigut tot aquest procés?
4: Doncs ha estat ben bé així, com deies, que tu tens la intenció d'escriure, potser, i escrivies cada dia, però la vida té uns altres plans, i llavors la novel·la anava entrant i sortint del calaix. També en aquests anys he viscut a 3 països diferents, he tingut diverses feines, llocs de residència, he anat canviant. Tot això, vulguis que no he tingut filles, doncs li dediques el temps que pots, no? És gairebé un privilegi tenir temps lliure per escriure a vegades. I sí, el procés ha estat aquest. El que passa és que sí és cert que s'ha mantingut viva la intenció de tirar-ho endavant, tot i que moltes vegades m'he arribat a plantejar, no, en tots aquests anys, realment això ho acabaré mai, val la pena continuar esforçant-s'hi, i suposo que aquí ens hi veiem tots, no? Tots que escrivim i hem tingut un projecte que ha donat molt de temps, no?
3: La teva obra té una cosa que interessa molt, que és el leitmotiv seria la renúncia, no? Seria com un dels temes centrals de la teva obra, no? Una novel·la en el qual ens plantegem com a lector fins a on estaríem disposats a perdre i a renunciar, no?
4: Sí, sí, realment és... Jo, clar, parlo d'un personatge molt privilegiat, però en el fons també parlo de tots nosaltres, tots aquells doncs, que tenim una vida més o menys estable, amb família, amics, una casa, una feina, unes aficions, uns desitjos... I tots nosaltres tenim cert grau de privilegi en aquesta societat i m'agrada entrar en aquest qüestionament, fet en aquest món distòpic per agafar una mica de distància, de fins on arribem per conservar aquelles coses que estimem i el joc també dins i fora de l'individu amb la societat, no? Perquè demà també li passa molt això, que és una persona pública i que no només ha de renunciar a coses a nivell personal, sinó també a nivell de qui és ell en la societat o en el grup, no? Sí, sí, és un dels temes de la novel·la.
3: Aquesta novel·la ja l'has amat, ja l'has presentat i has tingut, dius, una bona acollida. Què és el que et transmeten els lectors quan et parlen de Matamat?
4: Doncs això és molt graciós perquè, clar, tu penses que estàs escrivint sola una novel·la durant 10 anys i de cop i volta ja no és només teva, ja tothom que la llegeix la coneix, n'opina, s'interessa per un personatge o per un altre, un que tu et cau relativament bé, doncs algun altre el troba odiós o li encanta. I a més cada persona t'aporta fins i tot coses que tu no has posat intencionalment en la novel·la, però que són lectures que també hi van descobrint, no? Això és com molt ric. I també l'altra cosa que no esperava, jo pensava que potser a la gent li costaria més d'entrar, ser un món distòpic, no? Els que ens agraden aquest tipus de literatura, doncs, sí, és l'estil, però hi ha gent que no llegeix distopies i que hi està entrant molt bé, perquè hi ha tot el tema humà, que és molt important a la novel·la, i per aquesta banda sí que m'ha sorprès gent de tot tipus, de més gran i més jove, que m'estan fent un... Ostres, doncs hi he entrat i... Ostres, no podia deixar de llegir... O que senten molta empatia pels personatges, això... Però molt maco.
3: És un gènere que, de fet, triomfa molt també a la gran pantalla. No sé si et veus en un futur amb una Matamat a TV3 o una producció audiovisual. Potser, mira, mai se sap.
4: Sí, sí, a veure, és una novel·la, no sé si has pogut llegir-la, però tothom ho diu que és molt audiovisual, no? Que veus perfectament què està passant, hi ha molta acció, és veritat que a partir d'un cert punt és que va a tot drap, a més, no? O sigui, la primera meitat potser de la novel·la, com és més d'introducció de tot el tema, els personatges, però després va molt ràpida i molt picada, i sí que és cert que és quasi que l'estàs veient què està passant, no? Sí, que jo encantada, mira, si s'anima algú...
3: Pues a veure si tenim sort, recorda't de mi, quan estiguis en les altes societats. Bueno,
4: bueno, molt bé, perfecte.
3: Bueno, pues nosaltres ho deixem aquí, Marc Márquez, gràcies per atendre'ns avui aquí a Malgrat, i bé, també desitjar-te molta sort amb aquest llibre i també amb els teus futurs projectes, que ja ens aniries avançant ja a la mesura que es puguin explicar.
4: I tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Em fa molta il·lusió parlar amb vosaltres d'aquí a Malgrat.
3: Molt bé. Que vagi bé, Mar. Adéu.
4: Gràcies. Adéu.

0: últims minuts a l'Ona Maresma d'aquest dilluns, moment de la tertúlia esportiva. Avui, companys, parlem del Mundial i també de la selecció espanyola, oi que sí, Marc?
1: Sí, i tant. Avui, bé, és que clar, ara el que queda ja de tertúlies esportives probablement anirà lligat amb l'abans i l'actualitat del Mundial de Futbol, evidentment seguint, com no, els jugadors catalans que hi ha a la selecció espanyola, que avui debuten en el grup H contra Cap Verd, un partit que començarà, res, d'aquí una hora i escaig, per tant serà important aquest duel de la selecció espanyola. Bé, ho comentarem amb els nostres companys, Sergi, Dani, també Martí, què tal? Bona tarda, com esteu?
2: Bona tarda.
1: Doncs vinga, a veure, primer de tot, comentem el partit de la selecció espanyola d'avui contra Cap Verd, un partit important. Cap Verd, primera vegada que debuta en el Mundial. Creieu que igualment Espanya guanyarà fàcil o Cap Verd sortirà tan il·lusionat que li pot plantar cara a la selecció de Luis de la Fuente?
3: 6-0, un juego sin partido.
4: No, serà una Alemanya Curaçao 2.0, jo crec.
1: Sí. Opa, aquí.
2: Sí, home, no sé, jo crec que Cap Verd és bastant millor que Curaçao, tampoc és que m'hagi vist molts partits, bueno, cap partit directament.
3: Però... jo crec que Espanya, l'única selecció que li pot plantar cara per guanyar el Mundial és França, tot l'altre, França i l'igual Alemanya, tot l'altre està per sota d'Espanya, però claríssimament.
1: Sí, Portugal també?
4: Portugal
3: també.
1: Carai, en Dani ho té claríssim. Nois, vosaltres, per tant, avui partit fàcil contra Cap Verd. Una altra pregunta que us llenço a tots vosaltres. Lamine Yamal, tindrà minuts? No tindrà minuts?
4: Han sortit l'alineació ja,
3: Sí?
4: Sí, no surt.
1: Ja, ja són les alineacions? Caram, que ràpids!
4: Sí.
1: I què,
4: no
1: i què?
4: No surt Lamine, surt Ferran, surt Gavi d'extrem. O sigui que...
3: Home,
4: no, Lamine no.
3: És normal perquè, vull dir, cal que els... que gestioni bé i que no fa cap falta que surti la Lamine Yamal contra Cap Verd.
2: Bueno, però la gran sorpresa jo crec que és que jugui Gavi de titular en el primer partit, ja que hi va haver bastanta polèmica sobre la seva convocatòria i veiem que Luis de la Fuente ja confia en ell plenament des del primer partit. Un altre debat que s'ha solucionat és el debat de la porteria, ja que hem vist que ha sortit amb Unai Simón de titular.
1: Mare,
2: i també hi havia
1: Déu.
2: Aquest debat de si jugaria Joan García.
3: No, jo l'entenc, és a dir, té tot el dret del món, és el seu porter, ja està. El seu porter.
2: Bueno, sí. El tema és que Joan García ha quedat nomenat el millor porter de la Lliga, David Raya el millor porter de la Premier, i sembla que no són motius suficients. Bueno, veurem a veure com va la cosa.
1: Jo crec que això és molt fàcil, com diu en Dani, és el seu porter, i aquí anirà en funció de com rendeixi Unai Simón. Si té bones actuacions, seguirà la porteria. Si no, hi haurà canvis, jo crec. Què creieu els altres?
3: Sí, bueno, clar, vull dir, és que... A veure, en relació al 2010, quan es va guanyar la primera Copa del Món, la diferència entre Casillas i els altres dos porters era abismal. Ara està tot més igualat, però jo entenc que ell no té cap raó per fotre a la banqueta a Unai Simón perquè no li ha donat motius.
1: Sergi.
4: No, a veure, jo crec que ho ha de demostrar, o sigui, Unai Simón va fer, bueno, l'Eurocopa decent, però igualment l'Eurocopa no és un Mundial, jo crec que ho ha de demostrar. Si el primer partit, doncs, té errors, és el que hi ha, Raya o Joan García, jo ho sento molt.
1: Molt bé, una alineació, ja...
3: De moment no l'ha cagat, per tant, de moment ha de posar per Unai Simón.
1: Una alineació que, mira, justament ho dèiem, que ja ha sortit, Unai Simón, hi ha dos catalans, i són a la defensa, Paco García, acompanyant a Aymeric Laporte, Marcos Llorente a lateral, a l'altre lateral Marc Cucurella, que ara en parlarem, de Cucurella, mig del camp, Pedri, Rodri, Fabián, i a davant, Oyarzabal, acompanyat també de dos jugadors del Barça, Ferran Torres, el jugador valencià, i Gavi, el jugador andalús, que després de tenir una temporada una mica atropellada arriba titular en el primer partit del Mundial. Lamine a la banqueta, Joan García a la banqueta, Eric García a la banqueta, Marc Pubilla a la banqueta, Dani Olmo a la banqueta també, i aquests són els jugadors catalans que ara mateix estan convocats i que probablement aniran tenint minuts. Senyors, Marc Cucurella, fitxat pel Real Madrid, bueno, fins l'any 2032. Ha pagat jo... 60 milions al Chelsea i Florentino se l'endú cap a la capital després de revalidar les eleccions. Què en penseu d'aquest?
3: Jo li deixo el millor, però el dia 22 de juliol ja fa 28 anys i espero i desitjo que hi hagi durat el millor lateral, tenint en compte que espero que estigui a la part baixa de la seva carrera esportiva. Però li desitjo el millor, que no es lesioni, que és un tio que és un referent, fora conyes, que té un fill amb autisme i que està ajudant a associacions autistes d'una manera brutal. Vull dir, és una gran persona. Vull dir, tothom s'equivoca i ja està. Puto.
1: Tothom s'equivoca, eh? No, clar, una cosa no treu l'altra. Martí, Sergi, què en penseu d'aquest fitxatge de Cucurella? A mi, personalment, m'ha sorprès.
4: A mi m'és igual, eh? O sigui, si el Madrid ha de fitxar, ha de tenir quatre laterals esquerres per parar la min, allà ells, eh? Però a mi, tant més. Com si va al Madrid, a l'Espanyol... La veritat és que m'és igual.
1: Martí.
2: No, clar, vull dir, no es poden dir paraules dolentes, ja que és d'aquí, de la nostra comarca, de l'Ella.
3: No, i a més, però... és bona persona, collons. Vull dir,
2: bueno, però no valorem si és bona persona o no.
4: Té bon cabell.
2: Jo, a nivell de persona, no ho dubto. Jo me l'he trobat mil cops a Cocoa i a la Milonga de per aquí de festa i no sembla el contrari. El que passa és que, bueno, a nivell esportiu, sí que crec que jo no li desitjo el millor, o sigui, si s'ha anat a l'etern rival, però bueno, entenc el que...
3: Ja coneixia Madrid perquè va jugar al Getafe i per tant...
2: Cert,
3: no
1: i és del planter de l'Espanyol, no?, abans d'anar al Barça,
3: sí,
1: Cucurella.
2: Correcte.
4: Com jo, però...
2: No, jo em sembla bé, jo ho trobo respectable, òbviament, només faltaria que no ho trobés així. El que em sorprèn és que, clar, ja van sortint declaracions que va fer ell, dient que mai a la vida que es tallaria el cabell abans que anar al Madrid, això hi penso, però és que els jugadors com no els assessoren de no dir aquestes coses, perquè si es dona el cas com s'ha donat ara amb aquest fitxatge, llavors què dius a la teva nova afició?
4: Però és va que dir que volia jugar amb l'Mbappé, eh?
2: Jo crec que el fet de
3: conèixer Madrid, perquè vaig jugar a Getafe, a Madrid s'hi troba còmode i jo què sé, la dona també tira molt i li ha dit, ens quedem a Madrid, que és fantàstic a Madrid.
1: Ja pot ser. Companys, canviem una mica de tema, que si no el temps se'ns tira a sobre. L'altre partit del grup és Aràbia Saudita-Uruguai. Aniré ras i simplement vull que feu una aposta per aquest duel, que jugarà a les 12 de la nit. Dani.
3: Guanyarà Aràbia Saudita 0-1, 1-0.
1: Vale. Martí?
2: Jo guanyarà Uruguai 1-3.
1: Sergi?
4: Ojo amb el Dausari, que té nivell... No, jo guanyarà Uruguai, podeu, 1-4.
1: Jo diria que empataran a un, eh? Mireu què us dic. Estic aquí una mica al mig. No ho sé, Aràbia Saudí, no conec jugadors, sincerament, però jo a Uruguai ja no la veig tan forta com temps enrere. Anem a una altra polèmica, perquè déu-n'hi-do el que ha anat passant durant totes aquestes últimes hores. A les 9 de la nit, un altre partit, un altre grup. Bèlgica-Egipte, dues seleccions, sobretot la belga, bastant potent a nivell de noms. Li han retirat, a la FIFA li ha demanat a Egipte, que es tregui les estrelles que té a l'escut, que són les estrelles que té per haver guanyat els títols de la Copa Àfrica a la seva història. Què en penseu vosaltres? Perquè la FIFA diu que només poden tenir les estrelles els equips que han guanyat mundials, Brasil, Alemanya, Argentina, França, Uruguai, Anglaterra o Espanya. Què en penseu?
4: És lògic, perquè si no Espanya hauria de tenir-ne 5 per les 4 Eurocopes.
3: Sí, clar.
1: Per tant, per aquest torneig trobeu lògic que es mantingui només
4: òbviament
1: les estrelles del mundial. Martí?
4: Sí.
2: Estic d'acord, el que passa és que crec que és un debat que va més enllà i forma part una mica de que Donald Trump està aprofitant aquest mundial per polititzar una mica les coses, però bueno, amb aquest debat en concret dono la raó al Sergi.
3: Però qui ha iniciat això? Qui ha iniciat això?
1: La FIFA li ha dit a Egipte que no pot portar les estrelles que guanya per la Copa Àfrica.
3: Bueno, pues, això és molt fàcil, perquè la FIFA són tot tus, perquè...
4: Què sona de fons?
1: Sí, no ho sé.
4: Ah, Cucurella.
1: Ah, val. Vale. Ja el tenim aquí, gràcies a Marçal, el nostre tècnic, que ens posa en ambient.
3: El que està molt clar, i això és molt fàcil, el que passa és que no hi ha collons a fer-ho, és, si la FIFA està en contra, vostès queden expulsats del Mundial, i hi haurà un error ràpid que treuen les estrelles.
1: Doncs vinga, amb això acabem. Gràcies, companys, per ser-hi. Tornem la setmana que ve amb més Mundial i a poder ser amb més temes. Gemma, abans de tancar la tertúlia, ahir campió d'Europa el Barça d'handbol, que va guanyar el Future de Berlín, 37-34. L'Atlètic Barceloneta de Waterpolo va revalidar el títol 14 anys després contra el Port Reco italià a Malta. I en hoquei, el Vilassana, equip de Lleida, va guanyar la Lliga per primera vegada a la seva història a l'hoquei femení.
0: Molt bé, moltes gràcies, Marc i companys. Nosaltres acabem l'Ona Maresma d'aquest dilluns i acabem amb la cançó Energia de Doctor Prats. Adeu, fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents per Sant Joan, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres en espais no autoritzats. El govern preveu realitzar més de 600 controls al Colem i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
2: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
1: I avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya, Ja Vindràs, una iniciativa que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva de la gent gran. La gent gran que precisament apareix a la imatge gràfica forma part del Consell de Gent Gran d'Osona i les frases s'han estret de converses entre ells. Núria Serra, res tècnica d'Osona d'Acció Social.
3: L'edatisme limita les oportunitats de les persones, afecta la seva autoestima, afecta la seva salut, afecta a la participació social, genera discriminació, genera exclusió i, per tant, està vulnerant drets. Està vulnerant el dret de la dignitat, de la igualtat, de l'autodeterminació, de la participació.
1: La Garriga viu avui la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un nou model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per a la gran majoria de residents, concretament per a 6.000 domicilis. Només es manté en barris i urbanitzacions amb habitatges unifamiliars. Es faran contenidors tancats, que de moment es podrà obrir sense targeta fins al dia 6 de juliol. I a Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament de 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren un 100% de reserves. Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira única i irrepetible, diuen, per commemorar els 20 anys de la cançó Corren. Serà una gira de 12 concerts repartits tot l'any per celebrar aquest especial aniversari.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial per les citacions a Begoña Gómez, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i el Senat, respectivament. L'escoltem.
2: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies de Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
3: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Més qüestions. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
4: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
1: El PIB català va créixer un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ja va avançar la dada del 8 de maig. L'economia catalana va registrar una variació interanual de 3 dècimes per sobre del període anterior. L'augment del PIB s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna i del consum de les llars. I detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar al Maresme. La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024 la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la residència.
0: Notícies en xarxa.

Repassem els titulars del dia. L'escriptora magratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell.

0: tardes.
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Ona Malgrat. Són les 7.
1: Ona Malgrat, serveis informatius.

0: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, dilluns 15 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. L'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell. L'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta aquesta tarda la seva primera novel·la Matamat en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Arxiu Municipal. La presentació organitzada per l'Associació de Dones de Malgrat de Mar comptarà amb la participació també de l'escriptora Assumpta Mercader. La novel·la narra la història de Matamat, un diputat que veu com la seva vida privilegiada trontolla després de ser escollit en el sorteig de la collita, on dicta que haurà de ser sacrificat pel bé comú. Segons explica Mar Márquez, d'Ona Malgrat, l'obra aborda conceptes com la renúncia al privilegi i la relació entre l'individu i la societat. L'autora ha treballat en aquest projecte durant més d'una dècada i reconeix la influència de clàssics del gènere distòpic com 1800 a 1984 de George Orwell o Un món feliç d'Aldous Huxley. Escoltem l'entrevista. Bé, tornem a parlar de llibres aquí a Malgrat, concretament a la novel·la Matamat, una obra que és també significat d'aquest debut de l'artista, l'escriptora magratenca Mar Márquez. Bona tarda, Mar.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, la teva primera novel·la, explica'ns una mica quines sensacions tens a l'hora de presentar-la i també de què tracta.
1: Doncs, per ser la primera novel·la, estic rebent doncs, molt bona acollida i molt bon acompanyament allà on vaig presentar-la. De moment he fet un parell de presentacions i tinc moltes ganes de fer-ho a Malgrat, que ho farem aquest dilluns que ve. I bé, la novel·la parla sobre... Té un protagonista principal, que és la Matamat, i parla sobre la injustícia, sobre la desigualtat en el món. Llavors està basada com en un futur força proper i és en aquest futur on aquest personatge, que és un polític, una persona molt influent en aquest món, doncs veu que la seva vida daurada i privilegiada entra en risc degut a una circumstància que no us vull desvetllar, però que de fet en el primer capítol ja es coneix, no? I això engega doncs tota la trama que serà el seu intent de recuperar-la, no? I que el confrontarà amb com això afecta els seus valors i a la seva vida personal.
0: Bueno, no sé si podem desvetllar alguna cosa més. Tinc aquí davant la sinopsi, me l'estava mirant. No sé si podem avançar una miqueta els motius, no? Si em dones el permís, no?
1: Sí, val. Endavant.
0: Bueno, llegeixo literalment que la Matamat és un triomfador, treballa com a diputat, com bé deies, un polític, i que tot li somriu, excepte que bé, té un fill, no? És a dir, és aquest el dilema, no? Dificultats a l'hora de tenir un fill, i llavors un dia el seu número apareix a un sorteig, es diu la collita, i es veu que és un ritual religiós, i aquí haurà de ser sacrificat. Entenc que el nen...
1: No.
0: Ah, o què?
1: A veure, la Mata està tenint problemes per concedre, ell i la seva dona volen tenir fills però no poden, els hi està costant, però aquest ritual que és la collita és un ritual que està orquestat tant per l'Estat com per la religió imperant d'aquest univers, d'aquesta ciutat-estat, i serveix per regular la població, perquè és un món on no hi ha recursos, hi ha escassetat de recursos, llavors tant el naixement com la mort estan regulats per l'Estat i per aquesta religió de l'amor universal. I llavors ell és escollit, hi ha un sorteig, i és escollit per ser sacrificat pel bé comú perquè més gent pugui seguir naixent, no? Llavors, és aquest el dilema que posa en marxa tota la resta de la novel·la, perquè ell és un polític d'esquerres, llavors té un privilegi que pot fer servir per escapar d'això, però no el vol fer servir.
0: O sigui, és una obra que juga molt amb aquests mons utòpics d'algunes altres novel·les, no? Aquests mons, no? Que plantegen universos perfectes, però sempre doncs, amb un sistema de govern que controla, no? O, no sé, potser m'estic aventurant massa, però ara em recorda, per exemple, una mica els Juegos de l'Hambre, no? Amb això d'aquest sorteig que fan, no? Cada any per participar en els jocs. És una mica, entenc que, no sé, si veu d'aquí les inspiracions teves per portar a terme aquest llibre.
1: Doncs no, dels Jocs de la Fam sé que es va, no sé, clar, pensa que jo vaig començar a escriure aquesta novel·la fa 10 anys, però 3 anys abans també l'havia estat pensant, posa-li que cap al 2013 vaig començar a preparar-la en tot plegat fa molt de temps. No he llegit ni he vist els Jocs de la Fam, però sí que m'han comentat no, les similituds. I sí que veig que té relació, doncs, per exemple, un referent molt clar seria 1984 de George Orwell.
0: Correcte, també és l'altra obra, sí.
1: Exacte, sí. O Un món feliç de Huxley, són societats
0: distòpiques.
1: Sí, exacte, l'individu doncs, està molt controlat i la vida doncs, és molt complicada de viure en llibertat, no? Que és un altre dels grans temes de la novel·la, la llibertat. No?
0: Que, una obra que has dit que ja portes construint-la 10 anys, en tot aquest procés, com ha estat? És a dir, per la gent que ens escolta i també pels qui som aficionats de l'escriptura, doncs, a vegades tenim aquests moments d'inspiració, també aquests moments de la vida doncs, que ens fa parar i que potser estem amb altres coses i no recuperem l'escriptura. En el teu cas, com ha estat? Ha sigut una escriptura continuada? Has també parat, com fem molts altres, per construir aquest món? Com ha sigut tot aquest procés?
1: Doncs ha estat ben bé així, com deies, que tu tens la intenció d'escriure, potser i escrivies cada dia, però la vida té uns altres plans, i llavors la novel·la anava entrant i sortint del calaix. També en aquests anys he viscut a 3 països diferents, he tingut diverses feines, llocs de residència, he anat canviant. Tot això, vulguis que no he tingut filles, doncs li dediques el temps que pots, no? És gairebé un privilegi tenir temps lliure per escriure a vegades. I sí, el procés ha estat aquest. El que passa és que sí és cert que s'ha mantingut viva la intenció de tirar-ho endavant, tot i que moltes vegades m'he arribat a plantejar, no, en tots aquests anys, realment això ho acabaré mai, val la pena continuar esforçant-s'hi, i suposo que aquí ens hi veiem tots, no? Tots que escrivim i hem tingut un projecte que ha durat molt de temps, no?
0: La teva obra té una cosa que interessa molt, que és el leitmotiv seria la renúncia, no? Seria com un dels temes centrals de la teva obra, no? Una novel·la en el qual ens plantegem com a lector fins a on estaríem disposats a perdre i a renunciar, no?
1: Sí, sí, realment és... Jo, clar, parlo d'un personatge molt privilegiat, però en el fons també parlo de tots nosaltres, tots aquells doncs, que tenim una vida més o menys estable, amb família, amics, una casa, una feina, unes aficions, uns desitjos... I tots nosaltres tenim cert grau de privilegi en aquesta societat i m'agrada entrar en aquest qüestionament, fet en aquest món distòpic per agafar una mica de distància, de fins on arribem per conservar aquelles coses que estimem i el joc també dins i fora de l'individu amb la societat, no? Perquè demà també li passa molt això, que és una persona pública i que no només ha de renunciar a coses a nivell personal, sinó també a nivell de qui és ell en la societat o en el grup. No? Sí, sí, és un dels temes de la novel·la.
0: Aquesta novel·la ja l'has amatemat, ja l'has presentat i has tingut, dius, una bona acollida. Què és el que et transmeten els lectors quan et parlen de matemat?
1: Això és molt graciós perquè, clar, tu penses que estàs escrivint sola una novel·la durant 10 anys i de cop i volta ja no és només teva, ja tothom que la llegeix la coneix, n'opina, s'interessa per un personatge per un altre, un que tu et cau relativament bé, doncs algun altre el troba odiós o li encanta. I a més cada persona t'aporta fins i tot coses que tu no has posat intencionalment en la novel·la, però que són lectures que també hi van descobrint, no? Això és com molt ric. I també l'altra cosa que no esperava, jo pensava que potser a la gent li costaria més d'entrar al seu món distòpic, no? Els que ens agraden aquest tipus de literatura, doncs, sí, és l'estil, però hi ha gent que no llegeix distopies i que ja està entrant molt bé, perquè hi ha tot el tema humà, que és molt important a la novel·la, i per aquesta banda sí que m'ha sorprès gent de tot tipus, de més gran i més jove, que m'estan fent un... Ostres, doncs hi he entrat i... Ostres, no podia deixar de llegir, o que senten molta empatia pels personatges, això... Però molt maco.
0: És un gènere que, de fet, triomfa molt també a la gran pantalla. No sé si et veus en un futur amb una mata-mata TV3 o una producció audiovisual. Potser, mira, mai se sap.
1: Sí, a veure, és una novel·la, no sé si has pogut llegir-la, però tothom ho diu que és molt audiovisual, no? Que veus perfectament què està passant, hi ha molta acció, és veritat que a partir d'un cert punt és que va a tot drap, a més, no? O sigui, la primera meitat potser de la novel·la, com és més d'introducció de tot el tema, els personatges, però després va molt ràpida i molt picada, i sí que és cert que és quasi que l'estàs veient què està passant, no? Sí, que jo encantada, mira, si s'anima algú...
0: Pues a veure si tenim sort, recorda't de mi, quan estiguis a les altes societats.
1: Bueno, molt bé, perfecte.
0: Bueno, pues nosaltres ho deixem aquí. Mar Márquez, gràcies per atendre'ns avui aquí a Malgrat. I bé, també desitjar-te molta sort amb aquest llibre i també amb els teus futurs projectes, que ja ens aniries avançant ja a la mesura que es puguin explicar.
1: I tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Em fa molta il·lusió parlar amb vosaltres d'aquí a Malgrat.
0: Molt bé. Que vagi bé, Mar. Adéu.
1: Gràcies. Adéu.
0: Seguim amb més notícies. L'Ajuntament de Malgrat comença aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys i durant els mesos d'estiu, es durà a terme al Parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre. Les sessions són gratuïtes i inclouen diverses disciplines orientades a fomentar l'activitat física i els hàbits saludables en horari de matí i de tarda. Els dilluns es faran sessions de pilates a les 9, zumba a les 10 i a primat a les 7 de la tarda. Els dimarts serà el torn de l'aeròbic a les 9 del matí, el total body a les 10 i el pilates a les 7 de la tarda. Els dimecres també repetiran les sessions de primat a les 9 i de pilates a les 10, mentre que a la tarda a les 7 de la tarda s'oferirà total body. Els dijous hi haurà reeducació corporal a les 9 del matí, aeròbic a les 10 del matí i equilibrium també a les 7 de la tarda. La setmana es tancarà els divendres amb total body a les 9 del matí, equilibrium a les 10 i una nova sessió d'aeròbic a les 7 de la tarda. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Una vuitantena de persones han participat aquest matí a la caminada del Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre poble i acaba amb un esmorzar. L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat la volta. I a Tordera, l'ex Gispert es presenta com a candidat d'Esquerra amb l'objectiu de recuperar la identitat del municipi. Durant un acte, el cap de llista República va radiografiar els principals problemes estructurals de la vila i va proposar solucions a problemàtiques com l'accés a l'habitatge i les ocupacions, la mobilitat local i el transport escolar, així com la millora de la deixalleria o el manteniment de les urbanitzacions. Un dels punts clau de la seva intervenció també va ser el model de creixement de la vila, en el que s'especifica que créixer no vol dir perdre identitat. I toquem tema nacional, el butlletí oficial de l'Estat. El BOE ha publicat aquest dilluns la convocatòria de 700 places de jutges i fiscals. El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que a les xarxes socials que es tracta de la convocatòria més gran de la història. En concret, es convoca una oposició que començarà a l'octubre per cobrir 375 places de jutges i 200 de fiscal. Per la seva part, el Consell General del Poder Judicial convoca 125 places de magistrats per al quart torn per a juristes de reconeguda competència i amb més de 10 anys de l'exercici professional. També destaquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat l'acord de pau dels Estats Units amb l'Iran. En un missatge a X, von der Leyen ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa. Així mateix, ha recalcat que la signatura de pau hauria de permetre la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En aquest sentit, ha recordat que l'acord també hauria de posar fi als programes nuclears de l'Iran i als atacs israelians al territori libanès. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, parlant amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Recordem que Ona Malgrat organitza una taula rodona intergeneracional entre joves i persones grans per dialogar i compartir reflexions. Serà dimecres a 6:15 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. L'escriptora magretenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell.

0: Dormuz. Israel, però, afirma que no abandonarà les seves posicions al sud del Líban. Jordi Fortià.
1: El preu del petroli es desploma i les borses tancaran a l'alça. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, espera que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: El PSOE inicia una setmana de cites judicials que comencen avui amb la vista preliminar de la dona de Pedro Sánchez i tenen com a dia fort dimecres amb la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
1: L'expresident ha demanat ajornar la seva declaració per les imputacions per les joies trobades a la seva caixa forta. Escoltem des del govern Rebeca Torró, des del PP Borja Semper i des de Junts Josep Rius.
3: Tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
4: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
5: Las fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
1: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Nadón és psicòloga forense.
6: Darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
1: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament. Salvador Casals és membre del Conca.
7: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana.
0: I en esport, Joel Gomis, la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol contra la selecció de Cap Verd.
8: I ho ha fet amb dos futbolistes catalans com a titulars, Pau Cubarsí i Marco Corella, mentre que Lamine Yamal acaba d'entrar al terreny de joc. Al minut 72 es manté l'empat a 0 inicial en el marcador.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda, una situació calorosa i xafogosa, la que estem tenint a hores d'ara a gran part de Catalunya, però compta perquè justament aquesta calor ha ajudat a que les tempestes sovintegin en alguns indrets del nord del país. Les més fortes a hores d'ara cauen al Prepirineu Lleidatà, també fins al Berguedà. Bones tempestes, bones calamarsades, per exemple, han caigut a la Cerdanya, l'Alt Urgell, al Pallars Jussà i Sobirà, també cap al nord del Solsonès o del Berguedà, fins i tot algun ruixat s'ha tensat a l'oest del Ripollès o cap al Bages i les muntanyes del prelitoral barceloní. Les encluses, que són la desfeta d'aquestes tempestes, a hores d'ara s'estan estenent cap al sud i encara fins aquest vespre tindrem ruixat sobretot al nord de Lleida. Compte perquè la plana el que farà és molt de vent, precaució amb el risc d'incendi. Més clarianes arran de mar, clarianes que durant el dimarts seran completament majoritàries, amb més calor que avui, i només a la tarda hi haurà alguna tempesta una altra vegada, sobretot a l'Alt Pirineu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs a aquesta hora la circulació ja pràcticament normalitzada ara mateix a la xarxa viària. Queden, això sí, trams de lentitud a l'autopista AP7, a la zona de Cerdanyola, de Barberà, en sentit nord, però com dèiem ja amb clara tendència a la millora. Passa mateix també a la façana portuària entre la Ronda Litoral o la C58 a la zona de Ripollet en sentit Terrassa i a Montcada en sentit Barcelona. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Satisfacció.

0: l'acció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz.
1: El petroli ha caigut un 4%, fins als 83 dòlars per barril, i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35, que ha arribat a enfilar-se fins als 19.000 punts, acaba tancant amb guanys i amb un avanç de l'1,43%.
0: Ara la mirada està posada en la implementació del pacte que s'ha de signar divendres per bé que Israel i la cobertura d'aquest acord al seu territori.
1: A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i que l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
1: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges.
3: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure's vaixells també és menor.
0: L'anunci d'acord de pau comença a tenir també efecte sobre el turisme. Les agències de viatge ja preveuen la reactivació d'algunes rutes cap a l'Orient Mitjà. Esplugues Televisió, Emma Romero, bona tarda.
4: Bona tarda. Les agències de viatge ho han rebut amb calma i expectació. Al cap i a la fi, l'anunci oficial del pacte es firmarà aquest divendres a Suïssa i la situació encara s'agafa amb pinces des de les agències de viatge. Aquest nou acord tanca un període crític també per al món del turisme. Des de que va esclatar la guerra, les operacions de les companyies aèries es van aturar completament, deixant molts clients sense poder volar, amb dificultats per tornar a casa i amb una pujada de preus significants a l'hora d'agafar un vol. A més, amb el tancament de l'estret d'Hormuz, les agències van haver de gestionar contrarrellotge les pujades de preus. Tot i això, la situació actual és millor que fa uns mesos i amb el nou acord es preveu que tot s'estabilitzi i que no torni a haver noves pujades. Des de les agències tenen l'esperança de que amb aquest nou acord puguin tornar a gestionar viatges arreu del món sense preocupacions.
5: Els nostres clients, almenys el que nosaltres detectem des de la nostra agència, i crec que és extensiu a molts companys, doncs hem anat reconduint les vacances dels nostres clients cap a destinacions d'aquest tipus. I estic segur que des de ja, si això realment es consolida, aquesta pau, tornarem a enviar els clients a destinacions com Tailàndia o Vietnam o Cambodja o Sri Lanka.
4: Tot i que s'espera que els usuaris encara triguin una mica a perdre la por a l'hora d'agafar vols a llarga distància, des del sector recorden que viatjar ja és una part indispensable del nostre oci.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau judicial, aquesta tarda té lloc l'audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez.
1: Aquesta és la primera de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: I pel que fa a l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx prevista per dimecres.
1: L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas plus ultra.
0: Malgrat tot, el govern espanyol es nega a avançar eleccions, com molts socis ja li reclamen. Sánchez tindrà ocasió d'adreçar-se a tots el 24 de juny, quan està previst que comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els diferents fronts judicials. Esther Menguell.
7: El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com en l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'Organització del PSOE.
8: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y como

0: sabemos con total tranquilidad.
1: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
2: Doncs pel que fa a l'oposició, el portaveu del PP, Borja Sémper, ha afirmat que el govern espanyol encara una setmana de calvari judicial.
3: A banda de les citacions a Begoña Gómez i a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, també hauran de donar explicacions la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en diferents òrgans judicials i al Senat, respectivament.
4: Y todos sabemos que esta semana el gobierno le espera un calvario judicial y a los españoles una vergüenza nacional. Otra semana más de vergüenza.
3: I el portaveu de Junts, Josep Rius, considera que les joies a Zapatero són una sentència moral a l'esquerra.
5: Les fotos de la joia del president Zapatero retrata un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
2: En successos, mor un home en un incendi en un habitatge a Viella aquesta passada matinada. En el foc també ha resultat ferida lleu una altra persona. Lleida Televisió Viella, Álvaro Ordóñez.
6: Una persona ha mort aquest dilluns a Viella en un incendi que s'ha iniciat al voltant de les 6 del matí en aquesta localitat. Els pompiers han arribat minuts més tard però no han pogut fer res per salvar-li la vida. 7 persones més s'haurien vist afectades i han sigut evacuades per l'incendi sense més danys personals. Al voltant de les 6 del matí, la sala de control d'Aran ha rebut un avís on s'informava d'un incendi en una vivenda al carrer Anglada de Viella. Fins al lloc s'ha desplaçat el cos de pompiers d'emergències i bombers de la Generalitat. Les persones que es trobaven dins de la vivenda han estat evacuades i s'ha determinat la mort d'una altra persona que també s'hi trobava dins. El Consell General, Bombers d'Aran, Aran Salut i l'Ajuntament de Viella i Mitjaran han fet arribar les seves condolències a la família i amics. Als afectats se'ls reallotjarà en d'altres vivendes des del Departament de Serveis Socials del Servei Aranès de Benestar i Salut i s'oferirà tot tipus de suport en la tornada a la normalitat. Viella i Mitjaran ha decretat un dia de dol institucional i situarà les banderes a mitja asta.
2: I en la plana social, Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja al cap de setmana. Avui, Interior ha explicat el dispositiu de seguretat previst. Sílvia Fernández.
7: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta.
8: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, doncs és poca.
7: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
2: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi uneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, considera també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
9: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: A Catalunya, una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: En l'àmbit més sanitari, els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo.
11: En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
12: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia o una teràpia encara més forta que s'anomena amiloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoterapia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
11: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
2: I el govern espanyol triplica fins als 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 dones triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexionava sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més a la meitat de la població.
13: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente. Seguro que no. Así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
2: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de la Cala Ràdio i Solsona FM.
14: L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha obert avui al públic l'aparcament del barranc de Pixavaques, un espai gratuït que amplia l'oferta d'estacionament al municipi coincidint amb l'inici de la temporada alta turística. Aquest nou espai forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori, amb una inversió superior als 64.000 euros, finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat.
15: Al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies aconsegueix completar el finançament per fer realitat el molí fariner per transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat amb 123 donacions, que sumen un total de 23.700 euros. Aquest suport col·lectiu permetrà fer realitat la infraestructura a Calaf, a l'Alta Noia. Amb el molí fariner es tanca el cercle del sistema alimentari i es reforça la viabilitat de la petita pagesia del Baix Solsonès. D'aquesta manera, recuperaran varietats antigues i s'apostarà per un model alimentari arrelat al territori.
2: Thank you. En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro.
16: L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus que s'apropen a les anteriors. Mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
17: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% se'n reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
16: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: En joc des de les 6 de la tarda, el debut de la selecció espanyola en el Mundial contra Cap Verd, ja en el temps afegit es manté l'empat sense gols. La resta de l'actualitat esportiva del cap de setmana ens deixa el títol de l'Hockey Lliga Iberdrola, aconseguit pel Vilassana, la primera lliga de la història del conjunt lleidatà. En el segon duel de la final, les catalanes van superar el Fraga per 1-3. Maria Porta, l'encarregada d'aixecar la Copa com a capitana, va jugar el seu darrer partit.
3: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
2: Encara en hoquei sobre patins, a l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a perdre per 8-2 contra el Liceo i se li compliquen les opcions de guanyar el títol. Ara la sèrie es traslladarà a les Comes, on l'Igualada està obligat a superar el conjunt gallec per partida doble si vol forçar el cinquè i definitiu duel a la Corunya. I un darrer punt en hoquei perquè el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, després de superar el Caldes en el play-off d'ascens. D'aquesta manera, les del Maresme retornen a l'elit de l'hoquei estatal un any després. En bàsquet, la penya ha quedat fora del play-off de l'ACB després de perdre el tercer partit de les semifinals contra el València Bàsquet per 75-87. La final, el millor de 5 partits, serà entre el Barça i el conjunt taronja. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
4: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre a remolc en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
2: No deixem el bàsquet perquè ja és oficial que la Lliga Catalana ACB es tornarà a disputar a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya, entre el 9 i el 13 de setembre. En futbol, el Badalona haurà d'abonar-se a l'Èpica per assolir l'ascens a la segona federació. El conjunt de Miquel Azparren va perdre 3-0 a Compostela en l'anada de la final del play-off d'ascens i aquest diumenge està obligat a capgirar el resultat si vol pujar de categoria. Una remuntada que també haurà de fer el Sabadell si vol ascendir a la segona divisió. Això sí, els arlequinats només han de capgirar un resultat advers 2-0 contra el Zamora. En cas d'empat, un cop acabés el temps reglamentari i la pròrroga, el Sabadell seria qui pugés de categoria. En ciclisme, Paula Blasi va aconseguir la seva novena victòria com a professional i la cinquena d'aquesta temporada guanyant el Tour dels Pirineus. Divendres començarà la seva participació en la Volta a Catalunya. Tot plegat en un cap de setmana que ens ha deixat dos equips catalans que s'han proclamat campions d'Europa. El Barça d'handbol va tancar la temporada amb el setè títol de 7 possibles després de superar el Füchse Berlín en la final disputada a Colònia per 37-34. D'aquesta manera suma la 13a Champions de la seva història i afegeix el tron europeu a la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica i la de Catalunya i també el Mundial de Clubs, els altres títols aixecats aquest curs. Ho valorava el jugador blaugrana Ludovic Fàbregas.
5: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també dels millors del món i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
2: I l'altre campió d'Europa del cap de setmana ha arribat en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aixecar la segona Champions del seu palmarès després de superar el Prorreco en la final per 17-16. En les semifinals havien superat el Ferencváros d'Hongria.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: 1979, justo con la democracia de un país que ahora es...
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que s'hi declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda té lloc a l'audiència preliminar des de les 6 davant del jutge Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretaria organització del PSOE, Rebeca Turró, que parlava sobre tota aquesta qüestió.
3: Jo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además

0: la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu i participaran 50 nens i nenes adolescents amb tumors sòlids que han recaigut a la malaltia o bé no responen als tractaments que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, s'origina a les cèl·lules nervioses immadures. Més qüestions. Tret de sortir d'avui el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges i informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades, i els serveis que s'hi ofereixen. I a Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. I la policia local del Prat del Llobregat ha interposat prop de 200 denúncies i ha requisat un centenar de patinets en 3 mesos de campanya. Circular sense assegurança per la vorera o amb més d'una persona al vehicle han estat les principals sancions. Les sancions, per cert, van des dels 200 euros, la més econòmica, fins als 500 si és greu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No Petis la Revetlla. Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bord, recollir roba estesa a l'aire lliure o no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per minimitzar els riscos d'aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà el 50% les guàrdies dels bombers. També farà un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació als vehicles pesants a l'AP7. I el govern espanyol triplica fins als 18.000 milions anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Contem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, salut hormonal o mental, malalties autoimmunes o cardiovascular que afecten a les dones. Està fet actualment de cada 7 dones es triga una dècada, hi ha 7 dones que triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen.
2: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies ha aconseguit completar el finançament per fer realitat un molí fariner per treballar i transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat a 123 donacions, que sumen un total de 23.700 euros. Aquest suport col·lectiu permetrà fer realitat la infraestructura a Calaf, a l'Alta Noia. Amb el molí fariner es tanca el cercle del sistema alimentari i reforça la viabilitat de la pagesia del Baix Solsonès. I l'Ajuntament d'Arbós ha anunciat que està fent un seguiment de les condicions de salubritat de diferents solars i finques privades per garantir que es trobin en un òptim estat de conservació i que es puguin evitar incendis o plagues. Està controlant un total de 65 espais i ho faran un termini de 15 dies.

Repassem els titulars del dia. L'escriptora magratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'IBEX 35 ha tancat la jornada bursària en els 19.000 punts, la primera vegada de la història que supera aquest cim, impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El petroli també ha notat l'impacte del suposat acord amb una caiguda del 4% i que l'ha dut als $83 per barril. Ara la mirada està posada en la implementació del pacte que s'ha de signar divendres a Suïssa. El president nord-americà Donald Trump afirma que hi ha vaixells molt carregats de petroli que estan començant a sortir de l'estret i confia que estigui completament obert divendres quan acabi el treball de desminat. Ho ha explicat en un missatge a la seva xarxa social de camí a la reunió del G7 que se celebra fins dimecres a França. El ministre d'Exterior espanyol José Manuel Álvarez en parlava avui.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
1: Rodalies recuperarà demà el servei de la R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera es preveu que a partir de demà la línia ofereixi un servei complet. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà fins ara, durant tot el dia de demà, i que fins al 18 de juny hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I l'Ametlla de Mar ha obert avui el nou aparcament gratuït del barranc de Pixavaques, coincidint amb l'inici de la temporada de pagament de la zona blava. El nou servei, situat a prop del centre urbà del CAP i un càmping, forma part de la segona fase d'ampliació amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Next Generation. L'obertura coincideix amb l'entrada en vigor aquest dilluns del període de pagament de zona blava, que es mantindrà fins al dia 15 de setembre. I el ramat municipal d'ovelles i cabres de l'Ajuntament de Vilamòs, a Vall d'Aran, servirà per netejar el sotabosc del municipi on les línies elèctriques forestals estan situades. Aquesta feina es farà gràcies a l'acord de col·laboració que el projecte Obiweg ha signat amb Endesa. El ramat té més de 250 cabres i ovelles. I la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol aquesta tarda contra la selecció de Cap Verd amb un empat a 0. Un mal inici d'un Mundial per Espanya, tot i que encara hi ha marge perquè amb aquest nou format de competició, en què només passaran a les eliminatòries els dos primers de grup, també hi ha els millors tercers.
3: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Mai t'has preguntat com és la teva veu quan respires? I mai t'has preguntat com és la teva veu quan et diu: ho tornis a intentar.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

0: Bona tarda, arrenquem amb l'informatiu d'Ona Malgrat, amb informació local i comarcal per estar al dia de tot el que cal saber avui, dilluns 15 de juny. Comencem amb un repàs als titulars. L'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell. L'escriptora malgratenca Mar Márquez presenta aquesta tarda la seva primera novel·la a Matamat en un acte que tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'Arxiu Municipal. La presentació organitzada per l'Associació de Dones de Malgrat de Mar comptarà amb la participació també de l'escriptora Assumpta Mercader. La novel·la narra la història de Matamat, un diputat que veu com la seva vida privilegiada trontolla després de ser escollit en el sorteig de la collita, on dicta que haurà de ser sacrificat pel bé comú. Segons explica Mar Márquez, d'Ona Malgrat, l'obra aborda conceptes com la renúncia al privilegi i la relació entre l'individu i la societat. L'autora ha treballat en aquest projecte durant més d'una dècada i reconeix la influència de clàssics del gènere distòpic com 1984 de George Orwell o Un món feliç d'Aldous Huxley. Escoltem l'entrevista. Bé, tornem a parlar de llibres aquí a Malgrat, concretament la novel·la A Matamat, una obra que és també significat d'aquest debut de l'artista, l'escriptora magratenca Mar Márquez. Bona tarda, Mar.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, en primer lloc, la teva primera novel·la, explica'ns una mica quines sensacions tens a l'hora de presentar-la i també de què tracta.
1: Doncs, per ser la primera novel·la, estic rebent doncs, molt bona acollida i molt bon acompanyament allà on vaig presentar-la. De moment he fet un parell de presentacions i tinc moltes ganes de fer-ho a Malgrat, que ho farem aquest dilluns que ve. Mm-hmm. I bé, la novel·la parla sobre... Té un protagonista principal, que és la Matamat, i parla sobre la injustícia, sobre la desigualtat en el món. Llavors està basada com en un futur força proper i és en aquest futur on aquest personatge, que és un polític, una persona molt influent en aquest món, doncs veu que la seva vida daurada i privilegiada entra en risc degut a una circumstància que no us vull desvetllar, però que de fet en el primer capítol ja es coneix, no? I això engega doncs tota la trama que serà el seu intent de recuperar-la, no? I que el confrontarà amb com això afecta els seus valors i a la seva vida personal.
0: Bueno, no sé si podem desvetllar alguna cosa més. Tinc aquí davant la sinopsi, me l'estava mirant. No sé si podem avançar una miqueta els motius, no? Si em dones el permís, no?
1: Sí, endavant.
0: Bueno, llegeixo literalment que la Matamat és un triomfador, treballa com a diputat, com bé deies, un polític, i que tot li somriu, excepte que bé, té un fill, no? És a dir, és aquest el dilema, no? Dificultats a l'hora de tenir un fill, i llavors un dia el seu número apareix a un sorteig, es diu la collita, i es veu que és un ritual religiós, i aquí haurà de ser sacrificat, entenc que el nen.
1: No.
0: Ah, o què?
1: A veure, la Mata està tenint problemes per concebre, ell i la seva dona volen tenir fills però no poden, els hi està costant, però aquest ritual que és la collita és un ritual que està orquestat tant per l'Estat com per la religió imperant d'aquest univers, d'aquesta ciutat-estat, i serveix per regular la població, perquè és un món on no hi ha recursos, hi ha escassetat de recursos, llavors tant el naixement com la mort estan regulats per l'Estat i per aquesta religió de l'amor universal. I llavors ell és escollit, hi ha un sorteig, i és escollit per ser sacrificat pel bé comú perquè més gent pugui seguir naixent, no? Llavors, és aquest el dilema que posa en marxa tota la resta de la novel·la, perquè ell és un polític d'esquerres, llavors té un privilegi que pot fer servir per escapar d'això, però no el vol fer servir.
0: O sigui, és una obra que juga molt amb aquests mons utòpics d'algunes altres novel·les, no? Aquests mons, no? Que plantegen universos perfectes, però sempre doncs, amb un sistema de govern que controla, no? O, no sé, potser m'estic aventurant massa, però ara em recorda, per exemple, una mica Els Juegos de l'Hambre, no? Amb això d'aquest sorteig que fan, no? Cada any per participar en els jocs. És una mica, entenc que, no sé si veu d'aquí les inspiracions teves per portar a terme aquest llibre.
1: Doncs no, dels Jocs de la Fam sé que es va, no sé, clar, pensa que jo vaig començar a escriure aquesta novel·la fa 10 anys, però 3 anys abans també l'havia estat pensant, posa-li que cap al 2013 vaig començar a preparar-la en tot plegat fa molt de temps. No he llegit ni he vist els Jocs de la Fam, però sí que m'han comentat no, les similituds. I sí que veig que té relació, doncs, per exemple, un referent molt clar seria 1984 de George Orwell.
0: Correcte, també és l'altra obra, sí.
1: Exacte, sí. O Un món feliç, de Huxley, són societats
0: distòpiques.
1: Sí, exacte, l'individu doncs, està molt controlat i la vida doncs, és molt complicada de viure en llibertat, no? Que és un altre dels grans temes de la novel·la, la llibertat. No?
0: Que, una obra que has dit que ja portes construint-la 10 anys, en tot aquest procés, com ha estat? És a dir, per la gent que ens escolta i també pels qui som aficionats de l'escriptura, doncs, a vegades tenim aquests moments d'inspiració, també aquests moments de la vida doncs, que ens fa parar i que potser estem amb altres coses i no recuperem l'escriptura. En el teu cas, com ha estat? Ha sigut una escriptura continuada? Has també parat, com fem molts altres, per construir aquest món? Com ha sigut tot aquest procés?
1: Doncs ha estat ben bé així, com deies, que tu tens la intenció d'escriure, potser, i escrivies cada dia, però la vida té uns altres plans, i llavors la novel·la anava entrant i sortint del calaix. També en aquests anys he viscut a 3 països diferents, he tingut diverses feines, llocs de residència, he anat canviant. Tot això, vulguis que no he tingut filles, doncs li dediques el temps que pots, no? És gairebé un privilegi tenir temps lliure per escriure a vegades. I sí, el procés ha estat aquest. El que passa és que sí és cert que s'ha mantingut viva la intenció de tirar-ho endavant, tot i que moltes vegades m'he arribat a plantejar, no, en tots aquests anys, realment això ho acabaré mai, val la pena continuar esforçant-s'hi, i suposo que aquí ens hi veiem tots, no? Tots que escrivim i hem tingut un projecte que ha durat molt de temps, no?
0: La teva obra té una cosa que interessa molt, que és el leitmotiv seria la renúncia, no? Seria com un dels temes centrals de la teva obra, no? Una novel·la en el qual ens plantegem com a lector fins a on estaríem disposats a perdre i a renunciar, no?
1: Sí, sí, realment és... Jo, clar, parlo d'un personatge molt privilegiat, però en el fons també parlo de tots nosaltres, tots aquells doncs, que tenim una vida més o menys estable, amb família, amics, una casa, una feina, unes aficions, uns desitjos... I tots nosaltres tenim cert grau de privilegi en aquesta societat i m'agrada entrar en aquest qüestionament, fet en aquest món distòpic per agafar una mica de distància, de fins on arribem per conservar aquelles coses que estimem i el joc també dins i fora de l'individu amb la societat, no? Perquè demà també li passa molt això, que és una persona pública i que no només ha de renunciar a coses a nivell personal, sinó també a nivell de qui és ell en la societat o en el grup, no? Sí, sí, és un dels temes de la novel·la.
0: Aquesta novel·la ja l'has amat, ja l'has presentat i has tingut, dius, una bona acollida. Què és el que et transmeten els lectors quan et parlen de Matamat?
1: Doncs això és molt graciós perquè, clar, tu penses que estàs escrivint sola una novel·la durant 10 anys i de cop i volta ja no és només teva, ja tothom que la llegeix la coneix, n'opina, s'interessa per un personatge per un altre, un que tu et cau relativament bé, doncs algun altre el troba odiós o li encanta. I a més, cada persona t'aporta fins i tot coses que tu no has posat intencionalment en la novel·la, però que són lectures que també hi van descobrint, no? Això és com molt ric. I també l'altra cosa que no esperava, jo pensava que potser a la gent li costaria més d'entrar al seu món distòpic, no? Els que ens agraden aquest tipus de literatura, doncs, sí, és l'estil, però hi ha gent que no llegeix distopies i que hi està entrant molt bé, perquè hi ha tot el tema humà, que és molt important a la novel·la, i per aquesta banda sí que m'ha sorprès gent de tot tipus, de més gran i més jove, i que m'estan fent un... Ostres, doncs hi he entrat i... Ostres, no podia deixar de llegir, o que senten molta empatia pels personatges, això... Però molt maco.
0: És un gènere que, de fet, triomfa molt també a la gran pantalla. No sé si et veus en un futur amb una mata-mata TV3 o una producció audiovisual. Potser, mira, mai se sap.
1: Sí, a veure, és una novel·la, no sé si has pogut llegir-la, però tothom ho diu que és molt audiovisual, no? Que veus perfectament què està passant, hi ha molta acció, és veritat que a partir d'un cert punt és que va a tot drap, a més, no? O sigui, la primera meitat potser de la novel·la, com és més d'introducció de tot el tema, els personatges, però després va molt ràpida i molt picada, i sí que és cert que és quasi que l'estàs veient què està passant, no? Sí, que jo encantada, mira, si s'anima algú...
0: Pues a veure si tenim sort, recorda't de mi, quan estiguis a les altes societats.
1: Bueno, perfecte.
0: Bueno, pues nosaltres ho deixem aquí. Mar Márquez, gràcies per atendre'ns avui aquí a Malgrat. I bé, també desitjar-te molta sort amb aquest llibre i també amb els teus futurs projectes, que ja ens aniries avançant ja a la mesura que es puguin explicar.
1: I tant que sí. Moltes gràcies a vosaltres. Em fa molta il·lusió parlar amb vosaltres d'aquí a Malgrat.
0: Molt bé. Que vagi bé, Mar. Adéu.
1: Gràcies. Adéu.
0: Seguim amb més notícies. L'Ajuntament de Malgrat comença aquest dilluns les activitats esportives gratuïtes adreçades a dones. La iniciativa, que es desenvolupa des de fa 5 anys i durant els mesos d'estiu, es durà a terme al Parc del Castell i s'allargarà fins al 15 de setembre. Les sessions són gratuïtes i inclouen diverses disciplines orientades a fomentar l'activitat física i els hàbits saludables en horari de matí i de tarda. Els dilluns es faran sessions de pilates a les 9, zumba a les 10 i a primat a les 7 de la tarda. Els dimarts serà el torn de l'aeròbic a les 9 del matí, el total body a les 10 i el pilates a les 7 de la tarda. Els dimecres també repetiran les sessions de primat a les 9 i de pilates a les 10, mentre que a la tarda a les 7 de la tarda s'oferirà total body. Els dijous hi haurà reeducació corporal a les 9 del matí, aeròbic a les 10 del matí i equilibrium també a les 7 de la tarda. La setmana es tancarà el divendres, els divendres en total body a les 9 del matí, equilibrium a les 10 i una nova sessió d'aeròbic a les 7 de la tarda. I marxem de Malgrat per fer una mirada comarcal, concretament a Palafolls. Una vuitantena de persones han participat aquest matí a la caminada del Sumem Passes contra el Maltractament a la Gent Gran, una iniciativa reivindicativa que vol posar de relleu i reflexionar sobre el maltractament sobre la gent gran. Palafolls fa anys que se suma a aquesta iniciativa impulsada conjuntament amb el Consell Comarcal i que bàsicament organitza una caminada pel centre del nostre poble i acaba amb un esmorzar. L'acte reivindicatiu ha començat a la plaça Major amb la lectura d'un manifest i just després ha començat la volta. I a Tordera, l'ex Gispert es presenta com a candidat d'Esquerra amb l'objectiu de recuperar la identitat del municipi. Durant un acte, el cap de llista República va radiografiar els principals problemes estructurals de la vila i va proposar solucions a problemàtiques com l'accés a l'habitatge i les ocupacions, la mobilitat local i el transport escolar, així com la millora de la deixalleria o el manteniment de les urbanitzacions. Un dels punts clau de la seva intervenció també va ser el model de creixement de la vila, en el que s'especifica que créixer no vol dir perdre identitat. I toquem tema nacional, el Butlletí Oficial de l'Estat. El BOE ha publicat aquest dilluns la convocatòria de 700 places de jutges i fiscals. El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha assegurat que a les xarxes socials que es tracta de la convocatòria més gran de la història. En concret, es convoca una oposició que començarà a l'octubre per cobrir 375 places de jutges i 200 de fiscal. Per la seva part, el Consell General del Poder Judicial convoca 125 places de magistrats per al quart torn per a juristes de reconeguda competència i amb més de 10 anys de l'exercici professional. També destaquem que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha celebrat l'acord de pau dels Estats Units amb l'Iran. En un missatge a X, von der Leyen ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa. Així mateix ha recalcat que la signatura de pau hauria de permetre la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En aquest sentit, ha recordat que l'acord també hauria de posar fi als programes nuclears de l'Iran i als atacs israelians al territori libanès. Moment de destacar la situació meteorològica i ho fem, com sempre, parlant amb el nostre company Lluís Mi Pérez. Bon dia.
2: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: I repassem l'agenda d'actes. Recordem que Ona Malgrat organitza una taula rodona intergeneracional entre joves i persones grans per dialogar i compartir reflexions. Serà dimecres a 6:15 de la tarda.

Repassem els titulars del dia. L'escriptora magratenca Mar Márquez presenta la seva primera novel·la a Matamat. Tornen les activitats esportives gratuïtes per a dones al Parc del Castell.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.